0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Luis. Rodríguez.
2: Si vols posar-te en contacte amb Luis Rodríguez, escriu el teu mail a luisrodríguez@momentos.fm.

Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències. A les matinades parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez. ¿Sabías que Momentos es uno de los programas más escuchados de nuestra franja horaria en Cataluña y Andorra? Momentos. COPE Cataluña y Andorra. L'absència acaba amb les passions mediocres i augmenta les grans. De la mateixa manera com el vent apaga les espelmes i

0: tots els dies. Momentos
1: con Luis Rodríguez.
2: Hola, Isidre, soc Laura. Que bueno, que estic aquí enmig de campaments, enmig d'un prat gegant on es veu la lluna, i només em fa recordar-te tu, que avui és el teu aniversari, i em sap molt greu no estar amb tu. Però bueno, espereu fer-te una sorpresa aquí trucant-te. I no us podria dir que...
1: Momentos.
2: Que tens un regal. Vinga, t'estic.

0: L'agència de Barcelona cada vegada hem de dir que són menys temporals. Per què? Doncs perquè les famílies hi passen ara una mitjana de 202 dies, gairebé 7 mesos, quan el 2020 aquesta mitjana era de 103 dies. Hi ha casos que s'allarguen molt més, com és el cas de la Maria, que fa gairebé 4 anys que viu en un alberg amb dues de les seves filles, després que els serveis socials de Barcelona la derivessin allà arran d'un desnonament. La Maria va arribar a la capital catalana el 2021 per treballar com a cuidadora, però pocs mesos després li van diagnosticar un càncer de mama i es va quedar sense feina. Després d'aconseguir una habitació en un pis, va descobrir que es tractava d'un habitatge ocupat i el novembre del 2022 va ser desnonada amb les seves dues filles. Ara comparteixen habitació en un alberg. Ella reconeix que l'espai és reduït, que de vegades els falta intimitat, però agraeix com a mínim tenir un lloc on viure.
1: No me puedo quejar porque tengo un techo, no tengo dónde estar, dónde comer, dónde bañarme, dónde no guardar mis cosas, no ese pequeño espacio, no, pero también, o sea, sé que hay veces el espacio es reducido.
0: Però la pobresa també es mesura en quilòmetres. Milers de catalans depenen del transport públic, ja sigui per anar a treballar, un centre de salut o educatiu, per tenir cura de familiars. Però què passa quan aquesta oferta de transport és insuficient? Doncs aquí entra en joc el que es coneix com a pobresa de transport. Ho explica la codirectora d'Ecoserveis, Marta García.
2: Ho parlem quan que es dona una situació de pobresa de transport, quan moure'ns per anar a treballar, per anar a l'escola, per anar al metge, per fer qualsevol gestió, resulta o massa car, o massa complicat, o fins i tot impossible. No? I des d'Ecoserveis, l'associació Ecoserveis, portem molts anys treballant en un concepte que és la pobresa energètica, que és aquesta dificultat per mantenir la llar a unes condicions adequades, doncs, de temperatura. També veiem que la pobresa de transport és un element de vulnerabilitat a tenir en compte.
0: I la gent que viu en zones rurals, amb rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants en són els perfils més afectats. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 d'aquest dilluns, que ja us advertim que arrencarà amb més calor, el temps serà tranquil i el cel es mantindrà serè pràcticament arreu. A la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades al Pirineu, que en tot cas en principi no deixaran precipitacions, i les temperatures pujaran en general. Ho faran de manera més acusada a la meitat est. Els termòmetres avui arribaran als 35 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ara tenim a Barcelona 24 graus, 22 a Tarragona, 16 a Lleida, 18 a Girona i 10 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui amb aquestes dues avaries de primera hora actives. Una a la AP7 a Tarragona, que talla un carril en sentit nord, i una altra a la C63 a Vidreres, amb un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. Hem de tenir paciència, però, per aquestes retencions intenses que tenim en cadascuna de les entrades de Barcelona. També tenim retencions arreu del vessant Besòs, que doncs col·lapsa força el nus de la Trinitat, i de retruc les dues rondes en sentit sud. Des de Llobregat també tenim retencions per les vies costaneres en sentit nord des de Gavà i també des de la A2 i la B23 al punt del Papiol i també a l'altura de Sant Andreu de la Barca, tot plegat en direcció Barcelona. Al Vallès també tenim retencions intenses a la AP7 en sentit sud entre la Roca del Vallès i Barberà. També per la C17 hi ha 3 quilòmetres de cues a Parets del Vallès, també a la C59 des de Caldes de Montbui o per la C58 ja des de Terrassa, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, advertir els usuaris de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat que el servei de trens amb destinació Plaça Espanya funciona fora d'horari, però mantenint la freqüència de pas entre Molinou i Plaça Espanya. I les línies R6 i R60 cap a Igualada funcionen amb un retard d'uns 8 minuts entre Martorell i Igualada per l'avaria d'un tren. T'expliquem també que el Consell Comarcal de la Garrotxa demana fer una frenada en el creixement de població perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. Ho ha dit el president de l'organisme, Albert Danés, que avisa que cal repensar el model perquè hi ha massa gent i els serveis públics no estan dimensionats per la quantitat de persones que han arribat els darrers anys.
4: La veritat és que el creixement ha estat massa ràpid. Ha estat massa ràpid, ja no només a nivell de comarca de la Garrotxa i Ciutat d'Olot concretament, sinó com a país. Hem anat massa de pressa, no han crescut els serveis de manera proporcional a l'increment de persones doncs, que hi ha hagut en el nostre país, i a nivell de comarca jo crec que també hem de frenar perquè no hi ha habitatge.
0: I la falta d'habitatge que hi ha tant a Olot com a la resta de pobles de la Garrotxa és important i alerta d'Anés de problemes d'infrahabitatge. Temps ja pels esports, victòries de Barça i Espanyol. Helena Condis, molt bon dia.
5: Bon dia, el Barça es manté líder en Lliga després de guanyar 2-4 al camp del Llevant en el partit més complicat fins al moment. Xavi Espar, un doblet de Lamine, han donat una renta de 0-3 als Blaugrana, però que han vist perillar amb el 2-3 d'Ivan Romero i Roger Brugué el resultat. Karim Adeyemi ha convertit el 2-4 definitiu de la victòria en acció individual. El club, per cert, ha començat una campanya per la candidatura de Lamine Yamal, i atenció, al propi Lamine, si per ell fos, es postula com a campió del trofeu individual. Són declaracions a Universo Valdano, Movistar Plus.
6: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
7: Sí, bueno,
6: ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
7: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado.
5: Demà juga l'Espanyol a Vallecas, segon desplaçament seguit després de la gran victòria 2-0 al Sadar amb doblet de Roberto. A segon, el Sabadell ha perdut 2-0 a Somoix, al camp del Mallorca, primera derrota a la temporada dels arlequinats.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
11: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
12: ¿Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche? Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, totalmente revisados, que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com. Mundiauto.
13: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
14: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
15: Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Continua tot seguit la informació. Escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que passis un molt bon matí.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado. Si aún no la has escuchado,
0: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
2: Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
3: Asegura que la carrera hacia una superinteligencia podría llegar incluso a aniquilar a la humanidad.
4: La teoría de la superinteligencia básicamente es que una inteligencia artificial mejore a otra inteligencia artificial.
0: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
1: De lunes a viernes de 3 a 7.
5: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
7: Verisur.
8: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
9: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
10: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estás informado.
11: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres, ja ho sabeu. Benvinguts, ben trobats, amb el Jorge Martínez, a la tècnica. Hola, Jorge, què tal? Com estàs, rei? I... mira, faré a tu la pregunta. Tu quan vas estudiar a la universitat vas haver de buscar-te un lloc per viure? No, és veritat, tu has d'Esplugues i vas estudiar aquí a Barcelona, no? Bé, però no és el què. El Jorge, el nostre tècnic, perquè és una persona afortunada, una persona com possibles, però no tothom és així. El cas és que, i per aquí comencem, i perquè avui comencen cursos, la FP, universitats, avui és quan comença tot això. Per cert, una demanda de places a la FP realment important, és tot un boom. I a més ha estat notícia no només per això, perquè han augmentat especialitats i que cada cop més joves s'estan inclinant per la FP. La FP està passant de ser la cenicienta del grupo, la que no quiere nadie, si eres listo vas a la universidad, si eres tonto vas a FP. Això ho deien a la meva època, eh? No s'ofengui ningú, jo vaig fer FP. que tinguin les coses clares. I... a ser realment una de les opcions de sortida professional amb cara i ulls. Això és l'FP avui en dia, amb noves especialitats, etc. Hi ha polèmiques els darrers anys perquè mancaven especialitats de places per certes especialitats, que sembla que això de mica en mica, o aquest curs, sembla que està bastant corregit. Bé, i ara ara, bé, està bé això, està molt bé. Ara, ens trobem amb un què, mireu. I parlem tant... ara ho enfoquem a la universitat, que també comencen classes, no? Per a molts joves, començar la universitat a Barcelona ja no implica només superar aquesta nota de tall. Abans d'arribar a fer començar les classes, hi ha un altre examen. Trobar un lloc on viure que es pugui pagar. Sobretot els que no són de la pròpia ciutat. Per exemple, si tu vas a Vic, o vas a Girona, o vas a Barcelona, en funció d'on siguis, doncs t'has de buscar un lloc per viure. Bàsicament és això. El mercat, si posem com a exemple Barcelona, el mercat de l'habitatge a la capital catalana continua sotmès a una forta pressió. Us posaré unes dades. Dades de l'Incasòl. Segons dades de l'Incasòl, el lloguer mitjà dels nous contractes signats a Barcelona durant el primer trimestre del 2026 van ser de 1.137 euros mensuals. Amb aquests preus, un estudiant que arriba de fora de Barcelona, doncs l'opció habitual no és llogar tot un pis, sinó compartir-lo, clarament. Però és que tampoc l'alternativa és barata. Les dades d'Idealista situen Barcelona com la ciutat espanyola amb l'habitació de lloguer més cara, amb una mitjana de 600 euros al mes. Això durant el primer trimestre del 2026. Bé, l'equació és molt difícil, per les famílies, molt difícil. A més, avui també sortien titulars conforme a preu de l'habitatge, que ha pujat l'habitatge 3 vegades més que no pas el seu mitjà. Bé, és una bogeria. És normal. No entrarem dins dels perquès d'aquestes situacions, que l'hem abordat unes quantes vegades. Hi ha molta gent i no hi ha vivenda. Bàsicament, aquesta és l'equació. És que és així de senzill i de simplista, però és que és així. Molta gent per poca vivenda. I clar, és una qüestió d'oferta de preu i demanda. Si hi ha molta demanda i poca oferta, els preus es disparen. És tal qual. Però parlarem de les residències. De les residències d'estudiants, que per aquests motius que estic explicant, ara mateix estan fent una pujada, un boom de demanda en places de residències d'estudiants. Però com són les residències d'estudiants? Què es fa? Mira, doncs, parlem amb el senyor Joan Mirà, que és el Regional Operations Manager de RESA. RESA és una empresa que té diverses residències d'estudiants arreu d'Espanya, des de fa molt de temps. Però en aquest cas parlem de Catalunya. Joan, bon dia, benvingut.
10: Hola, bon dia, què tal, com estem?
11: Molt bé. Bé, com nace RESA?
10: Doncs mira, RESA neix farà més de 30 anys perquè realment es va veure que hi havia, precisament el que tu has dit, una necessitat de donar resposta a aquests estudiants, tant nacionals com internacionals, que escollien Espanya o Barcelona, sí, o Catalunya, com a lloc per estudiar. Aleshores, el mercat de lo que és l'habitatge, el mercat de pisos de lloguer, no era fàcil aleshores, no és fàcil ara, i res en és per donar resposta a aquelles famílies, a aquells estudiants que realment necessitaven un lloc on viure durant aquests mesos, aquesta etapa tan important que és l'etapa universitària.
11: D'acord. Ja teniu plena ocupació a les diferents residències que teniu?
10: Sí, nosaltres estem gairebé al 100%. Quan comença el curs, evidentment, hi ha alguna baixa. És normal, però tenim molts estudiants, molta demanda, i acostumem a ocupar aquestes places ràpidament.
11: No sé si heu notat, almenys per la part que et toca, si això, aquest nivell de demanda, ha pujat en els darrers anys.
10: Sí. Nosaltres veiem que l'increment de demanda ha pujat, tant nacional com internacional. També hem notat que aquells estudiants que acostumaven a anar a Anglaterra arrel del Brexit, doncs s'han desplaçat molts cap aquí, cap a Espanya, i nosaltres el que estem intentant és ampliar la nostra xarxa i estar a totes aquelles ciutats on l'estudiant tingui algun tipus de necessitat. El que volem és donar resposta a aquesta necessitat a les famílies i poder oferir una alternativa habitacional.
11: És a dir, quan abans estava comentant que és una tendència que està en subprime, que va cap amunt, que va a l'alça, no estava equivocat.
10: No, per res. Realment, nosaltres, també és veritat que les universitats d'aquest país doncs tenen molta qualitat, també el factor de la temperatura, que és un gran país on viure, i això fa que tots aquests factors s'ajuntin i som un destí ideal perquè l'estudiant vingui aquí a passar aquesta etapa.
11: Quin és el perfil d'estudiants que teniu? No sé si hi ha alguna fotografia en concret que ens puguis dir, Joan.
10: Sí, a veure, la veritat és que és un perfil molt, molt variat. Nosaltres aquí, concretament a Barcelona, tenim gent que ve d'altres parts d'Espanya i també moltíssims estudiants internacionals que escolleixen Barcelona per estudiar. Si parlem dels estudiants internacionals, el que més veiem són d'Estats Units, de França, Itàlia, Mèxic i també Xina, amb aquest ordre. I en quant al que estudien, doncs el més habitual entre tant els de fora com els internacionals, podria ser administració i direcció d'empresa, arquitectura, psicologia i dret. Però clar, això també canvia segons la residència. Depèn de quina universitat tinguis a prop. Lo maco també d'això és la diversitat. Conviure amb gent d'altres cultures, d'altres carreres, també és part del que s'aprèn amb aquesta etapa. I sí, bàsicament oferim a tot tipus de perfil.
11: I què s'ofereix a una residència? És a dir, quins serveis hi ha? Com funciona això? Te pregunto com si, però sense tenir idea,
10: T'ho explico. Vale. Mira, a una residència el que li dona l'estudiant és autonomia, però sense estar sol. El resident tot el que necessita ho té a prop, i sobretot té a prop gent que està vivint exactament el mateix que ell en aquest moment. És a dir, hi ha com un sentiment de comunitat i que la persona que tens al costat està vivint la mateixa experiència, les mateixes necessitats que tens tu. L'estudiant pot organitzar les classes, les hores d'estudi, el temps lliure, amb la tranquil·litat que sempre hi ha un equip ressa per ajudar-lo. I en quant al tipus d'habitació que oferim, doncs hi ha de tot tipus. Tenim individuals, dobles, amb cuina compartida, depèn de la residència, algunes tenen també cuina a l'habitació, algunes tenen espais comuns per cuinar, i en molta residència també tenim un servei de restauració perquè l'estudiant no té que preocupar-se pel tema de menjars.
11: D'acord.
10: Al final, la idea és que cadascú, cada estudiant, trobi la forma de viure que més li encaixa.
11: Clar, i en funció del que esculli, suposo que així va el preu, no? Perquè quan costa això?
10: Doncs, a veure, els preus, com tu ben dit, va en funció també de del que
11: demanes.
10: El preu varia segons la residència, el tipus d'habitació, el temps que estiguis, els serveis que contractis. Com a dada, la meitat de les nostres places estan per sota dels 600 euros al mes. I això inclou subministres, internet, zones comunes... Per nosaltres és molt important que hi hagi opcions per diferents pressupostos. Per això treballem amb universitats, administracions, tenim places concertades, programes de beques, intentem que hi hagi les màximes opcions possibles. I una cosa que tenim molt clara és que estudiar fora de casa hauria d'estar a l'alcance, hauria d'estar...
11: A l'abast de tothom, vaja.
10: Sí. Ah, exacte. No només d'aquelles famílies que s'ho poden permetre, perquè al final l'allotjament és el que acaba decidint si algú pot escollir una universitat, una carrera o no. I aquí estem nosaltres doncs, intentant ajudar a que aquesta elecció depengui menys de la butxaca.
11: Fent una repregunta que ja t'he fet fa res, sobre el tema, des de quan esteu notant que la demanda va a l'alça? Abans m'has dit que sí, que s'ha notat que això va a l'alça, que hi ha més demanda. Però hi ha un punt d'inflexió o concret o no, més o menys?
10: El Brexit realment s'ha notat. Amb el Brexit es va notar. Però sí que és veritat que la demanda no ha deixat de pujar mai. Evidentment, amb el Covid va baixar. Però jo crec que el Brexit va ser un punt d'inflexió important. Al final es van desviar molts estudiants que anaven a Anglaterra cap a altres països. I Espanya és un país doncs, molt, molt atractiu en aquest sentit, per la qualitat de les universitats i també pel tipus de vida que es porta.
11: Doncs senyor Joan Mirà, Regional Operations Manager de RESA a Catalunya, té un munt de residències a Barcelona, Sant Sebastià, etc. Escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims i apropar-nos al món de les residències i fer-nos aquesta fotografia.
10: Molt amable. Gràcies a tu, José Miguel.
11: Una abraçada.
10: Una abraçada.
11: Fins ara, gràcies. Mireu com està la situació. És que la situació és delicada en aquestes qüestions. És que cada cop és més difícil. És que tu ja no pots escollir... igual tens nota de tall per entrar. Si vols estudiar a una universitat que estava i necessites tenir el centre a Barcelona, és una bogeria. És que és una bogeria. Ja ho era, eh? Ja ho era. No estem parlant d'una novetat i que ho descobrim ara. Això ja ho era, però és que cada cop la dificultat per estudiar cada cop és més elevada, cada cop és més dificultosa. Bé, alguna cosa s'haurà de fer, perquè això és un... Com és, sabeu aquell joc o aquells espectacles que es fan amb fitxes de dominó, que es posen totes en fila, tires una i fan una figureta, que és una qüestió magnífica visualment, és molt xulo de veure. Doncs això és una mica igual, eh? És una fitxa de dominó que ha caigut i va arrossegant absolutament tot. Bé, que de seguida parlarem de la coberteria de plata. Si tens coberteries de plata, saps que pots tenir realment una pasta a casa teva i igual no ho saps? Doncs de seguida en parlarem d'això. I en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal va el vostre cor? Espero i desitjo que bé. Perquè si necessites proves, si tant de bo que no, eh? Tant de bo que no. Però si necessites un gimnàs per rehabilitar, un gimnàs medicalitzat, proves per rehabilitar, per això està INSCOR. INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, el centre de referència. A INSCOR saben com cuidar el teu cor, saben com realitzar aquestes consultes cardiològiques, tots els estudis necessaris per saber exactament com cuidar i com fer que el teu cor continuï la mar de bé. Ofereixen aquesta atenció ràpida, que això sobretot, i programen la visita doncs per quan tu necessitis. Ràpid, sense demores, aquesta és la clau. Tota la informació al web inscorbcn.com.
1: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Ah, las vacaciones se acaban. Ojalá hubiera una feria de coches de ocasión del 16 al 19 de septiembre para sobrellevar la vuelta a la rutina. Una feria con el coche de mis sueños al mejor precio y con hasta 3 años de garantía. Gran Feria de Flexicar. Del 16 al 19 de septiembre, vente a vernos o entra en flexicar.es.
15: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
16: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
17: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
18: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
16: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
17: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
16: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
17: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
16: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
17: Máster universitario en Radio COPE.
16: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
19: En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
20: Desde Melilla, con el Monte Gurugú al fondo, una de estas melillenses es Nines.
21: Como hemos visto lo que ha pasado en Ceuta, sabes que en cualquier momento a ti te va a pasar. Es una desconfianza continua.
0: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
22: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
23: Se tercio de la población, uno de cada tres, efectivamente las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
22: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
24: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
22: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
1: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
11: Bueno, hoy vamos a darle un cop de vista a una terna secundària quan parlem de metalls preciosos. La plata, perquè sempre parlem de l'or. Or. I però la plata també entra dins d'aquest joc, eh? I a més, si l'or està vivint uns moments de màxims històrics en el seu preu, la plata tampoc va malament. I possiblement a casa nostra tenim més plata que or. Habitualment, la coberteria, per exemple, no sé, se'm passa pel cap, no? Va, que en parlarem amb el nostre expert que ens aclareix aquestes coses quan tenim aquest tipus de dubtes. És l'Isaac Sánchez, de Tu Oro Vale Más, Barcelona. Isaac, bienvenido, ¿cómo estás?
25: ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros?
11: Pues bien, por aquí, hablando de plata. ¿Pero qué le está pasando a la plata? Porque es que parece que se está revalorizando, está despertando ahora mismo la plata, Isaac.
25: Pues sí, parece que la plata vuelve a despertar. Y lo hace con unos motivos de fondo, con unas fuerzas de fondo que creo que son muy sólidas. La plata ya sabemos que tiene una doble vida, que el oro no tiene. Es metal precioso y refugio, como ya sabíamos, al igual que el oro. Pero también la plata está muy arraigada a la industria, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si la industria demanda mucha cantidad de plata, ¿qué es lo que pasa con el precio? Pues que sube. Y la plata está presente en muchas más utilidades que la gente cree, ¿no? Por ejemplo, las placas solares, que cada vez se ven más en los coches eléctricos, que sí. Bueno, sobra decir que cada vez vamos más hacia el automovilismo, se mueve más hacia la electricidad, ¿no? También lo tenemos en la electrónica, incluso en la medicina, y también muy presente en la IA. Por ejemplo, la IA necesita muchísimos centros de datos, que es donde se almacena toda la información, y esos centros de datos necesitan cantidades ingentes de plata, ¿no? Entonces yo creo que la demanda de la plata en la industria está empujando muchísimo al precio. Mientras el oro bate récords y acapara muchos titulares, la plata, digamos, que sube por la puerta de atrás, como decías, porque al final siempre se habla de oro, pero bueno, y al final esto, quien tiene plata en casa, probablemente pues no sepa lo que tenga, ¿no?
11: Vale, pues mira, te pregunto, ¿qué plata tenemos en casa? Porque yo estaba hablando y comentaba la cubertería, que es lo primero que se me viene a la cabeza, pero no me sale nada más.
25: Sí, pues a ver, las cuberterías, digamos, que es lo que todo el mundo piensa en primera instancia, pero la lista es muy larga. Tenemos las típicas bandejas, los juegos de café o de té, los candelabros, los marcos de las fotos, que antes las hacían en plata, jarras, ceniceros, monedas de plata también, incluso joyería de plata que quedó un poco olvidada, ¿no? Casi toda casa española con décadas de historia tiene plata, lo típico de la casa de pueblo, ¿no? Y los regalos de boda, pues era un clásico también regalar plata. Y el detalle clave, pues que al final la plata ahora mismo se está vendiendo al peso y estas piezas, pues lo bueno que tienen es que pesan mucho, ¿no? Una cubertería, por ejemplo, completa de plata, pues puede pesarte tranquilamente 4, 5, 6 kilos, incluso 7 hemos visto, ¿no? Depende un poco del juego de la cubertería. Y al final eso, pues, cuanto más pese, pues es que estamos hablando de que una cubertería está perfectamente ahora mismo entre los 3, 4, 5 mil euros tranquilamente, ¿no?
11: Caray, es dinero eso, ¿eh? Una pregunta que puede generar confusión o que... Bueno, la pregunta no genera confusión, lo que genera confusión es el motivo de la pregunta. ¿Cómo sé si lo mío es plata de verdad o alpaca, por ejemplo?
25: Pues, a ver, no es fácil, ¿vale? Porque la alpaca al final es bastante similar a la plata, por lo menos ópticamente, y puede tener alguna duda. Las pistas caseras, vamos a llamarlo, lo que la gente puede hacer en casa, pues es buscar los contrastes. Los contrastes son esos punzones diminutos, esos grabados, muchas veces en el reverso, por ejemplo, el número 925 o el 800 nos indican si es plata de ley. Cuando es alpaca, normalmente pone alpaca o directamente no tiene ninguna marca. Pero bueno, cuidado con los autodiagnósticos en ambos sentidos, ¿vale? Porque al final hemos visto alpacas que era plata y plata que parecía que no tenía contraste, pero era muy pequeño y no se veía, ¿no? Entonces, al final, lo que siempre recomendamos es, oye, para eso estamos nosotros, ¿no? Para la verificación, digamos, profesional, y además en todo lo vale más, es gratuita. También un clásico es, oye, se está poniendo negra. Bueno, pues esto no es nada malo. De hecho, al revés, es bueno, ¿no? Porque la plata se oxida y por eso es que con el paso del tiempo se va poniendo negra, como que coge un poquito de una capa de polvo, ¿no?, que hay que ir limpiando. Entonces eso, por ejemplo, también es un buen indicio.
11: Y vamos a rematar. ¿Dónde llevamos esas cuberterías?
25: Pues estamos en pleno barrio de L'Eixample, en una tienda súper bonita ubicada en Carrer París 162-164, que es justamente la calle París con la esquina en Muntaner. No hace falta cita previa, la tasación es gratuita y nada, en cuestión de minutos pues sabemos si es plata o no plata, ¿no? Y además vais a estar, tenéis la tranquilidad de que estáis en el compraventa de oro y plata más recomendado de España y que al final tanto Leticia como Biel o Julián, que son las personas que están allí, os van a entender como si fueran, vamos, familiares vuestros, porque son personas encantadoras y os van a hacer sentir como en casa. Y el consejo esta semana sería, pues eso, abrir, ¿no?, ese aparador que lleva años cerrado y darle una vuelta a lo que hay, que con la plata en máximos después de muchos años, pues seguramente merezca la pena.
11: Pues ya lo sabéis, revisad aparadores, que a ver qué tal hay ahí, ¿eh? Turo vale más, el carrer París 162-164, cantonada Muntaner, a Barcelona, tasació gratuïta i la balança a la vista, que és important, ¿eh? Isaac Sánchez, de Turo vale más, muchísimas gracias.
25: Gracias a vosotros, como siempre.
11: Un abrazo. Le tenia que haver dicho que bajara la ràdio. Saps allò que s'ha escoltat a la ràdio de fons? Doncs igual el mateix, eh? Doncs és un què, eh? No... És tot un què. Va, que d'aquí parlarem de salut i després relacionarem el tema de... Continuem amb el tema de l'habitatge, possiblement amb una de les culpables de tot això, que és el turisme i la rendibilitat. No és que sigui el responsable, a veure, eh? No demonitzarem absolutament res. Però sí, parlarem del turisme que volem ara que ja acaba temporada, la temporada estiuenca, i encara que hi ha hagut rècord de turistes a Catalunya, hi ha encara establiments que diuen que no surt rentable, que no surt rendible, que no surten els números. Per què? Què està passant? De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: Escribe Alberto Herrera.
3: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 99 13 14.
4: En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
5: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: ¡Ojo al dato!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¡Menudo golazo!
7: Todo el estadio se pone en pie y... Espera, miran al cielo, ¿qué está pasando?
6: Llueven camisetas, balones y entradas.
8: Porque ahora en las estaciones de servicio Mueve todas tus compras suman para ganar regalos de la Liga EA Sports, Hypermotion y Liga F Mueve. Saca partido a cada parada. Consulta en mueve.es/promofútbol.
13: Mueve. Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
26: Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
27: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
26: Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
27: Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona... con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
26: ¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
27: Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
26: Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
27: Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más.
26: Y si tenéis cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
27: A vosotros, un abrazo.
13: Herrera a COPE.
12: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.

0: Facultats de Turisme i Empresa de la Universitat de Girona. Josep Maria, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'm, Josep Maria.
1: A vosaltres per rebre'm.
0: Doncs un plaer. Escolta'm, jo estic molt confós amb això. No sé fins i tot fins a quin punt la dada és correcta. Tenim més turistes que mai, que fan més despesa que mai, que estan més que mai d'estada, però hi ha negocis que diuen que no acaba de ser rendible això. No sé si és el turisme que volem, que no. Què està passant amb tot això, Josep Maria?
1: A veure, que el turisme està creixent, això ho evidencien totes les dades. El tema està que també estan creixent moltes activitats empresarials i que el rendiment d'una activitat empresarial no només ve dels ingressos, sinó també ve dels costos. I, per tant, el que ens estem trobant és que hi ha molts negocis que diuen sí, evidentment tinc ingressos, però és que els costos se m'han incrementat molt i, per tant, quan faig el balanç, no me surt tan rendible. I, per tant, sobretot, moltes vegades ens acostumem en temes empresarials a parlar només d'ingressos, no, hem de parlar de beneficis.
0: De beneficis, que són el resultat d'ingressos i despeses, seria el que queda en aquest cas, no?
1: Exacte.
0: S'està fent bé, és a dir, hi va haver un moment que el turista que es volia a Catalunya era un turista de qualitat. Suposo que això és el que vol tothom, no? Un turista que deixi diners, allunyant-se del turista mochilero, etcètera, etcètera. No sé si és el tipus de turista que ara mateix estem tenint a Catalunya.
1: És que, esclar, jo ja, per mi, pare, què vol dir turista de qualitat, no? Vull dir, perquè, esclar,
0: és una bona reflexió aquesta. No? És una molt bona reflexió, sí, sí.
1: O sigui, un turista de qualitat per mi seria aquell que no fa malbé el medi ambient, que és respectuós,
0: correcte,
1: aquest pot
0: sí,
1: ser
0: sí.
1: Turista de qualitat, però jo en cap cas crec que hem de moure mai un turista el terme de qualitat perquè tingui més poder adquisitiu, perquè si té més poder adquisitiu només anirà una sèrie d'activitats. Per tant, esclar, l'activitat turística engloba tot tipus de persona i, per tant, el tema de qualitat té moltes excepcions, no? I, per tant, el tema està potser en aquests moments més amb la... Si realment convé que arribi tanta gent. Val? I aquest és una mica el debat profund que estan havent-hi en aquests moments.
0: D'acord.
1: Penso.
0: Que arribi tanta gent... Clar, aquest seria el problema, no? Possiblement racionalitzar seria la paraula?
1: Bueno, jo, si em permeteu, clar, fixeu-vos que sempre la dada fàcil era volum, no? I, per tant, com menys arribin millor. Clar, ha arribat un punt de que fins ara això semblava que estava bé, les activitats empresarials estaven contents, però ara de sobte ens estem trobant amb dos fenòmens importants. Per una banda, que, esclar, aquesta arribada està fent que els propis ciutadans vegin, ostres, que les seves ciutats estan col·lapsades per gent que... I els hi costa veure. I dues, el fenomen que ha aparegut els últims anys, que arrel, sobretot, de les vivendes d'ús turístic, s'ha desplaçat els habitatges que feien servir per viure-hi per utilitzar-los per habitatge d'ús turístic. I, per tant, jo crec que d'aquí ve molt el gran debat.
0: Clar.
1: No només el volum, que, evidentment, el volum ha de portar a negoci, però, esclar, si aquest, al final l'activitat turística ha de servir perquè el ciutadà de Catalunya, perquè el resident, perquè les empreses, perquè el sector públic estiguin bé. I aquest ha de ser, el meu entendre, l'últim objectiu. I no només ens hem de moure amb magnituds pura i dura econòmiques.
0: Correcte. És a dir, per fer un petit resum, a veure si ho entenc perfectament el que m'estàs explicant, ha de ser un negoci beneficiós, com ho explicaves, en medi ambient, que no faci mal, i no només des de la vessant econòmica. Que no s'aturi, que hi hagi aquesta sensació d'ocupació d'una ciutat pels turistes.
1: Totalment. Ha de ser una sostenibilitat social, o sigui, econòmica, evidentment, però social i mediambiental, que permeti gaudir.
0: Clar. El problema és que, clar, quan això no passa, que, per exemple, si poso Barcelona com a exemple, com la... no sé si seria la joia de la corona turística a Catalunya, però una bona màquina, d'aquí que surti, quan això no passa, aquesta turismofòbia, d'aquesta mania que se'ls agafa als turistes.
1: Jo penso que molt bé d'arreu, sincerament, i pel que estem veient, per la premsa i pel que estem veient tot el que està passant, és molt arreu també d'aquesta substitució que està passant en molts de barris a Barcelona, i també passa en altres ciutats, del que era el tradicional comerç i la vida ciutadana a una vida més pel turista. I, per tant, sembla que en alguns

0: casos, vale. Pot sigui que sigui més preparada la ciutat pel turista que no pas pel ciutadà. I jo crec que d'aquí ve bastant tot aquest tema de la turismofòbia, en el sentit que, és clar, el ciutadà es veu desplaçat.
1: Que ha posat Barcelona com a exemple, però evidentment totes les ciutats i pobles turístics d'arreu de Catalunya segurament passen pel mateix problema. Bé, si em permets, Josep Maria, parlaré del turista nacional. Què està passant amb el turista nacional? Per què Catalunya està perdent aquest atractiu entre els visitants de la resta d'Espanya? O almenys aquesta és la sensació que hi ha?
0: A veure, les dades acumulades de l'any ha crescut. L'únic que hi ha hagut una reducció en el mes de juliol. Esclar, que hi hagi una reducció específica en un mes, en un principi pot deure's a diferents circumstàncies. I, per tant, les dades mensuals que tenim han de servir per veure que potser pugui passar alguna cosa. Però, en cap cas, en aquests moments podem explicar cap tendència. Vull dir, pensem que, normalment, el que és el resident decideix a última hora, i, per tant, i, a més, esclar, si realment ja ha crescut molt internacional i no hi ha prou de capacitat d'allotjament, el nacional haurà de decréixer. I, per tant, jo crec que les dades d'un mes puntual les hem de tenir en compte i anar veient què passa en els propers mesos.
1: D'acord. És una qüestió també de preu? Vull dir, clar, no és el mateix el preu per un altre ciutadà, jo que sé, alemany, per exemple, o d'aquí, d'Espanya, perquè, clar, no sé si s'ha encarit massa Catalunya. Catalunya és cara, en funció de què?
0: Catalunya és cara, però, esclar, hem de tenir en compte que quan fem un viatge hi ha moltes magnituds, vull dir, el desplaçament, l'allotjament, el viure a la ciutat, les activitats que s'hi fa, i, per tant, jo personalment penso que en aquests moments no és un tema de preus. En aquests moments, després haurem de veure la tendència, però una cosa així puntual jo no la percebo com a tema de preus. A més, és clar, estem parlant de juliol, que ja és un mes amb molta demanda, i al final la gent ja sap que en els mesos de major demanda les coses s'encareixen i llavors hi ha la disponibilitat a pagar per part del consumidor.
1: Llavors, estem parlant també d'oferta i demanda, bàsicament, en totalment, aquestes qüestions, i sobretot el juliol i agost, que seríem els... Per parlar, per entendre, ja sabeu, són els mesos màquina de l'agost, en aquest cas.
0: Exacte, per tant, hem d'anar en compte.
1: Correcte. I vull acabar parlant de l'altra cara, possiblement econòmica, de sostenibilitat del turisme, que és la desestacionalització, que és aquesta paraula màgica que tothom vol i tothom vol aplicar i ostres, a vegades encerten una mica. Hi ha ciutats que van soles, com Girona, com Barcelona, que són ciutats que penso que desestacionalització està clara, però continua sent el repte pendent, Josep Maria?
0: Jo crec que, a veure, es fa tot el que es pot per desestacionalitzar. Però al final, és clar, quan tenim les vacances, és a dir, una cosa és passar un cap de setmana, que tens 2-3 dies, però, és clar, si estem parlant de 6-7 nits, és clar, tot va lligat a quan tenim les vacances als ciutadans. Si els ciutadans tenim vacances al juliol i a l'agost, és difícil desestacionalitzar.
1: És difícil anar-te d'octubre al setembre de vacances, correcte.
0: Exacte. Sí, sí. No sigui per diferents segments, no? Vull dir, llavors ja tens la gent de més edat que ja no treballa, llavors tenir aquestes disponibilitats. Però el tema de l'estacionalitat s'està aconseguint, O sigui, molts de casos s'està aconseguint que arribi més gent en altres mesos, d'acord? I això ja està passant a tot arreu i s'estan fent activitats. Però, esclar, no per estar-hi 8 dies.
1: Clar.
0: I dues, també hem de tenir en compte, si el turisme és de ciutat, com pot ser un Barcelona, és diferent d'un turisme de sol i platja, que, és clar, si el turisme és de sol i platja, doncs el mes de novembre o el mes de gener, posant-se morenos, no serà el que aconseguirem.
1: No sé si té algun pes les vacances de l'Imserso, perquè avui s'anunciava, o ahir s'anunciava, que a tot Espanya es posaven a la venda ja 900.000 places de l'Imserso, segons això anirà repartit per comunitats en funció de les persones més grans de 65 anys. Quin pes tenen, o com ajuda, o com pot ajudar aquestes vacances?
0: Sincerament, el tema de l'Imserso és que, esclar, al final el que passa és que ells ofereixen uns allotjaments o ells ofereixen uns destins amb el qual han tingut que entrar prèviament una negociació, el que és l'Imserso, amb els hotels. I a mi em consta que hi ha moltes vegades que no interessa als propis allotjaments rebre persones de l'Imserso perquè no els hi surt rendible.
1: No els hi surt rendible.
0: I, per tant, esclar, tornem a estar, i sobretot des d'un punt de vista empresarial, l'activitat ha de ser rendible. Llavors, a mi que, sí, a mi que m'arribin molta gent de l'Inserso, però jo quan faig el balanç no me surt a compte, doncs, clar, la desestacionalització també ha de ser rendible.
1: Clar.
0: Si no és rendible per l'empresari turístic, l'empresari turístic acabarà decidint tancar.
1: Doncs senyor Josep Maria Espinet, professor de les facultats de Turisme i Economia i Empresa de la Universitat de Girona, escolta, gràcies per aquesta xerrada sobre turisme, que sempre és interessantíssim parlar d'això, perquè és un va ser un negoci de passat, de present, i afortunadament continuarà sent de futur.
0: Així esperem. Moltes gràcies a vosaltres, eh?
1: Igualment. Mira, doncs, si vens a Barcelona de turisme, el que has de fer és menjar bé, clarament, no? Una carbona, a on? A la Cabrera, Barcelona. Si vols una carn espectacular, una autèntica graella argentina amb talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir, doncs has d'anar a la Cabrera. És un lloc d'aquests que un cop proves, vas que vols tornar absolutament sempre. I on està? El carrer Diputació 239 de Barcelona. Carrer Diputació 239 de Barcelona. La Cabrera, Barcelona. I amb tot això, tancarem darrere a COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia per parlar de la IA. Ja sabeu que possiblement aquest cap de setmana una de les qüestions que ha esclatat és la demanda dels grans gerifaltes de la IA, de les grans empreses, perquè tot això es ralentitzi, perquè està posant en perill a la humanitat. Ojo, eh? Ojo. Va, que arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem, tornem de seguida.
2: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este lunes 14 de septiembre de muchísimo calor, ¿eh? De hecho hay alerta amarilla en gran parte de España, un montón de lugares con 35 grados o más de temperatura, ahí apurando el veranito. Y mira, lo que se apuran son los plazos para algo que te voy a contar que me parece te puede resultar interesante. Este miércoles llega al Congreso la reforma de discapacidad y dependencia, una vez que ya ha pasado por el Senado, ¿verdad? Y en el Senado se han incorporado mejoras esenciales que exigían las familias y que además son de justicia. Son las famosas peticiones de las familias CUME, madres y padres que tienen que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos con enfermedades discapacitantes y graves. ¿De cuántas familias estamos hablando? Pues mira, más de 18.000 que reciben actualmente una prestación. Esta ayuda económica compensa, por ejemplo, la pérdida de ingresos al reducir la jornada laboral para hacerte cargo de tu hijo enfermo. ¿Y cuáles son las novedades que tiene que votar a favor el Congreso este miércoles? Primero, la prestación, que esta pueda mantenerse más allá de los 26 años, cuando el hijo tiene una discapacidad igual o superior al 65% o una dependencia de tercer grado. Ese reconocimiento de la hospitalización domiciliaria y de determinados tratamientos ambulatorios. Además, se da más protección a las familias si uno de los progenitores pierde su empleo. Pero hay un dato que me parece especialmente revelador. Mira, el gobierno llegó a vetar estas mejoras por razones presupuestarias. No hay presupuestos, hay dinero para todo, menos para quien más lo necesita. Resulta que según los propios cálculos del gobierno, esto tiene un coste de 2,3 millones de euros más hasta el año 2027. Y esto iría incrementándose progresivamente hasta 12 millones en el 31. Bueno, por ese coste, Sumar y el Partido Socialista intentaron impedir que esto saliera adelante. Fue votado, yo creo, por el PP, Junts, PNV y por Vox. Es decir, aquí pagando impuestos como si no hubiera un mañana y resulta que para quien más lo necesita, de verdad, esta gente dice que hay que no, que es mucho dinero. Esto se vota el miércoles y vamos a estar muy pendientes porque además se vota también la modificación de artículos esenciales sobre la educación especial, que permiten lo siguiente: a los padres elegir el colegio, manteniendo los colegios de educación especial como fundamentales para la escolarización de los críos que lo requieran, y dotación de recursos para alumnos con discapacidad que necesitan apoyos constantes en aulas en colegios ordinarios. ministerios. Son las enmiendas 112, 113, 114 y 143 fundamentales para la libertad de los padres y para garantizar el bien superior del menor. Así que el miércoles estaremos muy atentos. Vamos a por la plancha de este lunes.
4: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
2: Ángela Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
2: Porque están pasando muchas cosas este lunes 14 de septiembre. Por ejemplo, atención, el CIS de Tezanos pronostica que Sánchez resiste ante la crisis de Ceuta.
5: De hecho, si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las volvería a ganar aventajando en más de 5 puntos al Partido Popular. El sondeo revela que solo perdería 2 con respecto a la anterior encuesta. A Vox solo le otorga un punto de crecimiento.
2: El bono español rompe la barrera del 4%.
5: Su rentabilidad se asoma a niveles no vistos en 12 años, con el barril de petróleo superando los $100 y la inflación sin dar tregua. La renta fija mundial se está viendo superada en las últimas semanas por la oleada de ventas.
2: Una estudiante española es asesinada en México.
5: Se llama Claudia Tacoronte, de 21 años, alumna de la Universidad de Granada, que estaba de intercambio en México. Esta estudiante fue asesinada en el estado de Morelos, en las inmediaciones de una casa de cultura hacia la que se dirigía.
2: Y hoy es el cumpleaños del Papa.
5: León XIV cumple 71 años sin ninguna actividad en especial, con una jornada de trabajo normal. La próxima semana viajará a Francia.
2: Gracias. Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
6: Pilar, buenas tardes.
2: Lamine Yamal asegura que merece el Balón de Oro, no tiene abuela.
6: El atacante español del Barcelona había dicho antes de la Liga de Campeones que no iba a hacer una campaña para ganar el Balón de Oro, pero en una entrevista con Jorge Valdano en Movistar pide el premio para él.
7: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
8: Sí, pues no,
7: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
8: No, yo te pregunto a ti.
7: Entonces,
8: ¿a quién se lo darías tú?
7: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
8: así de claro lo tienes, ¿no?
7: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
6: Esta mañana, rueda de prensa de José Mourinho antes de jugar mañana contra el Elche. La frase más destacada la ha pronunciado una vez terminadas las preguntas.
9: ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
6: Esta noche se cierra la jornada con el Villarreal Betis a las 9 de la noche, Pilar.
2: Gracias, Corrochano. Escuchas Mediodía COPE.
4: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
1: Què tal? Benvinguts. Com esteu? Benvinguts a Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres, amb el Jorge Martínez a la tècnica. I parlem de la intel·ligència artificial. Parlem de la IA. Aquest cap de setmana, grans gurús de la IA, com és el CEO d'Anthropic, que és una empresa que és la que ha desenvolupat la IA de Cloud, el CEO d'OpenAI, OpenIA, que és el famós ChatGPT, Elon Musk, Grok, de la seva xarxa X, i fins i tot el CEO de Microsoft, Bill Gates, han suggerit frenar el desenvolupament de la IA. Frenar-ho perquè resulta que s'està descontrolant. La cosa està creixent de tal manera i de tal forma que, segons ell, d'una manera molt altruista, i això, si em permeteu, posarem entre cometes, lo d'altruista, perquè m'estranya que Elon Musk, els CEOs d'Anthropic i OpenAI, que són empreses que busquen guanyar molts diners, vagin ara d'altruistes per la vida, doncs diuen que això s'ha de controlar, que hem de frenar, i ho han dit tots, que hem de frenar per posar mesures de control a la intel·ligència artificial. Fins i tot han deixat entreveure una possible destrucció de la humanitat. Bé, a mi, si em permeteu una opinió personal, el tema de ciència-ficció, destrucció de la humanitat, crec que em queda una mica fora de lloc, això per començar. I segon, que sí que estic d'acord en això, s'ha de controlar, s'ha de frenar, s'ha de pair. Més que de frenar, s'ha de pair el que ja tenim. Mireu, nosaltres aquí, a Abside Media, acabem de fer un curset d'IA. Acabem de fer un curset d'IA. De com comenci, com posar-li un prompt. a la IA per la gent i per les persones que, de l'empresa que encara no saben exactament de què va això. Hi ha empreses a Espanya que encara s'estan plantejant què fer amb la IA. Encara no saben com aplicar la IA als col·legis a l'educació. Però si mirem les empreses i el desenvolupament de les intel·ligències artificials, estan ja molt lluny. És com si ara mateix hi hagués un autobús a Marte i nosaltres no hem arribat a Granollers en Rodalies. Seria una qüestió igual. Doncs diuen, com hem de treure profit d'una cosa on la massa, els que hem de posar els diners perquè aquesta gent guanyi diners, doncs encara anem tan lents. És que no acabem d'entrar. Llavors, aquí també hi ha un altre punt. La quantitat de recursos que necessiten aquestes empreses per desenvolupar això. A tots els nivells. Mireu, per exemple, les memòries d'ordinador. Són unes plaques que abans compraves per internet o a la botiga i una bona ja, igual eren 80 euros, 90 euros. Amb 80 euros, 90 euros ja tenies una memòria RAM d'ordinador bona. Ara, aquestes memòries, sabeu quant costen? Estem parlant de 600 euros cap amunt. 600 euros cap amunt. S'ha disparat d'una manera embogida. Llavors, però realment és això? Realment pot destruir la humanitat? Realment és tan perillosa? En parlem i traiem l'aigua clara amb l'Enrique San Juan. L'Enrique San Juan és una persona que ens ajudarà molt en tot això. És la persona ideal, anillo al dedo. És director de Community Internet, que és una empresa precisament que es dedica a això, a instruir sobre la IA. Enrique, buenos días, bienvenido.
10: Muchas gracias por tenerme aquí, buenos días.
1: Gracias. Es que como anillo al dedo el tema, Enrique, como anillo al dedo. Bueno. ¿Realmente qué hay detrás de todo esto? Porque tan peligroso es.
10: Bueno, es difícil saber exactamente lo que hay detrás de todo esto porque es un movimiento tectónico cataclísmico mundial, me refiero a nivel de dimensión, de grandes empresas que hablan sobre la potencialidad de la IA y sobre el descontrol, etcétera. Por una parte, lo que es realmente sorprendente es la unificación en la comunicación que dan estas tres grandes empresas, como pueden ser, por una parte, Anthropic, que es la que genera y ejecuta el programa Claude. Por otra parte está OpenAI, que por supuesto es muy conocida por ChatGPT, pero también se unen voces como las de Elon Musk o la de Bill Gates, en fin. O sea, hay un gran consenso a nivel tecnológico, el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esto por una parte podría tener una lectura muy básica, muy de nivel de calle, de decir, claro, o sea, necesitamos controlar estos sistemas para que estos sistemas no nos destruyan, que es un mensaje apocalíptico al que tú aludías en la intro, ¿no?
1: Sí, pero es un poco exagerado eso también, ¿no?
10: Sí, entonces, pero eso se sale un poco de madre y también una motivación tan sumamente altruista por parte de empresas que se gastan una millonada y que pretenden ganar una millonada, es raro y habría que ponerla en tela de juicio. Entonces, claro. Por otra parte, como tú decías, ¿cuáles son los posibles resortes que operan esto detrás? Bueno, al común de las personas se nos escapa en dimensión. Es como hablar de grandes movimientos de bolsa o geopolítica pura. Pero hay también aquí que entrar en ese punto, ya que actualmente la inteligencia artificial es el paradigma, el modelo que va a mover la economía mundial, que ya la está moviendo, y que va a suponer un factor estratégico fundamental en empresas y gobiernos, de tal manera que quien controle el bien, que sí, en este caso es la...
1: Estamos hablando de grandes empresas estadounidenses y privadas que su objetivo es ganar dinero. Ostras, si frenas el crecimiento, posiblemente no seas la líder. Y si no llegas la primera, posiblemente no ganes todo ese dinero. Llama mucho la atención esta llamada al frenazo.
10: Sí, es una paradoja. Es una paradoja que de difícil solución, como normalmente suele ocurrir con las paradojas. Que las que más dinero ganan y las que más dinero quieren ganar quieran frenarse. Y luego, aparte de la declaración pública, que insisto, está así pintada como de un nivel altruista, está el tema de la competencia con los modelos chinos. que si esto tira adelante y se ejecutan normas y regulaciones, a lo que acabará afectando es al desarrollo del propio mercado de la inteligencia artificial. Pondrá cotas para que otros actores se les dificulte la entrada o se les dificulte la expansión.

0: en base a las normas que podrían estar vigentes a partir de lo que ocurra ahora. Entonces, nuevos actores como startups o otras empresas o la propia expansión china en mercados normalizados, o sea, que tienen normas como en la Unión Europea o si así fuera Estados Unidos, estarían en más dificultades de desarrollar sus modelos y expandir su negocio. Entonces, no es tan simple, no es que esto vaya a venir aquí un Terminator, en principio, y que nos vaya a freír a todos. Espero que no sea así. Yo creo que es más la versión empresarial profunda que está aquí detrás.
1: De
0: Además,
1: acuerdo.
0: que hay que tener en cuenta una cosa, y es que también el propio desarrollo de la IA no es solo una cuestión lógica, me refiero lógica desde el punto de vista de algoritmos y de desarrollo de sistemas. No es solo lógico, es también de recursos.
1: Ahí va yo. Muy bien.
0: Y aquí nos encontramos con un freno que, antes que lo digan los que quieren frenarse, se va a frenar igual, que es la capacidad de generar energía para montar toda esta cosa.
1: Energías, memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que.
0: Efectivamente, no sé si has sido o has visto la reciente noticia de Nvidia comprando chips para entrenar modelos computacionales, pero también está la nueva vida de las centrales nucleares para generar energía, que ya parecía que íbamos a un mundo verde sin energía nuclear, pues ahora no. Entonces, hay todo un conglomerado de cosas que están aquí también operando. Y también el hecho de que hay que generar los modelos de negocio adecuados para que esto les sirva a las propias empresas, sin contar que los que estamos caminando por la calle, que somos personas, vamos a llamar, normales, todavía estamos masticando qué es ChatGPT, ¿no?
1: Correcto. Es que, ¿sabes? Yo pensaba, digo, claro, es que tienen que frenar porque si te tienen que vender, sigamos, con ChatGPT o Cloud, te lo tienen que vender, ostras, es que no da tiempo a
0: A
1: vendértelo
0: digerir.
1: cuando ya hay 8 modelos nuevos. O sea,
0: Sí.
1: vamos a calmarnos un poco, que no da tiempo a sacar beneficios de esto.
0: Exacto, la ingesta de nuevos modelos y productos y por consecuentemente suscripciones a productos de estos y gastar dinero, o sea, se ve frenada por una saturación y colapso mental de los consumidores y de las empresas que tienen que implementar todo esto. O sea, aunque nos parezca que estamos mucho más allá del siglo XXI y en una espacio temporal sumamente avanzado, en realidad cuando tú rascas en las empresas todavía están preguntándose si utilizan ChatGPT de pago gratis. O sea,
1: Correcto, eso es. Eso es. Y estamos ya disparadísimos. Posiblemente habrá que
0: exacto, es
1: frenar.
0: como si todo el mundo tuviera un superordenador en su casa y no
1: Ya,
0: es
1: ya.
0: así. No, no
1: Bueno,
0: es así.
1: y al precio que van ahora, porque el precio de las memorias se ha
0: Sí,
1: disparado de una manera
0: claro.
1: absolutamente brutal por culpa de la IA. En
0: Sí.
1: fin, hay que pensárselo ya 2 veces según qué ordenador te compras, ¿eh?
0: Sí, entonces hay que tomárselo con mesura.
1: Sí.
0: Hay que tener una lectura crítica y pausada y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas de que asocian a la ciencia ficción y a los desastres de Hollywood todo lo que está desarrollándose en este momento. Si bien hay que estar atentos también, o sea, no hay que desestimar eso.
1: Más por datos personales que por una destrucción de Skynet,
0: Sí,
1: diría yo, sería una cuestión de
0: de
1: esta.
0: momento. De
1: Pues,
0: momento.
1: señor Enrique San Juan, director de Community Internet, oye, muchísimas gracias como siempre por echarnos una mano con esto, muy amable.
0: Gracias a vosotros, como siempre también. Un saludo.
1: Un saludo. Mira, rasques una mica i te n'adones de moltes coses que probablement no tengo ninguna prueba, però tampoc ninguna duda. Va, que de seguida continuem amb aquest tema que és força interessant. I ara el portem cap a casa. Quin impacte ha tingut o quina responsabilitat ha tingut la IA i les pantalles en els resultats de l'informe PISA? Que ha estat un desastre. Que ha estat un desastre. I amb això ja no parlaré més de l'informe PISA, ho prometo. De seguida en parlem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Una obra maestra.
5: Esta lista es el bien absoluto.
4: De Steven Spielberg.
5: Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
4: La lista de Schindler.
5: Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
4: Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ingero. Nueva temporada de Classics. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
6: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Puede que seas de los que vienen a San Lorenzo de El Escorial por el Real Monasterio, pero serás de los que se queden también por sus senderos, sus miradores y una gastronomía con sabor a sierra. Porque las mejores historias necesitan más de un día. San Lorenzo de El Escorial. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
9: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
11: Verisur.
12: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
1: Estem en un punt de l'evolució educativa que sembla que no tenim clar cap on anar. És un poco pollo descabezado. Sobretot quan entra ara un nou actor, que és la IA, de la que parlava abans. I si mirem els informes PISA, quin impacte està tenint la IA, bé o malament utilitzada, i les pantalles en tots aquests resultats de desastrosos d'aquest informe. Parlem amb la Laia Lluch, i sobretot perquè són noves tecnologies i innovacions que tard o d'hora s'hauran d'aplicar d'una manera o una altra, però s'ha de ser coherent. Això, aquesta seria el punt de tot això, que no deixar-nos enlluernar per aquest monstre de pantalles d'IA, no? Parlem amb la Laia Lluch. La Laia és professora dels Estudis d'Educació de la UOC i experta en innovació educativa, la persona perfecta per parlar d'això. Laia, bon dia, benvinguda.
14: Moltes gràcies, bon dia.
1: Gràcies per atendre'ns, Laia, perquè el tema té. La primera pregunta ja te la faig així tal qual. Quin impacte pot tenir la IA i les pantalles en els resultats desastrosos que hem tingut de l'informe PISA?
14: Clar, depèn de l'actura que se'n faci, no? Al final,
1: com tota la vida. És curiós.
14: Exacte,
1: això, eh?
14: Com tot, i també en educació, no? Sempre sí. Diem que en educació tot depèn, no? No és ni blanc ni negre, ni és bo o dolent, sinó que el que et funciona amb un infant no et funciona potser amb un altre, amb un altre. No? Amb un altre context. Llavors, quina lectura podem fer? Doncs bé, al final, també segons aquesta lectura, no? Podem també veure que els resultats i el que estem veient fins ara, no? Que ens aporta els informes PISA, també just en quin moment s'estan efectuant, no? La intel·ligència artificial va arribar al final del 2022, amb la qual cosa pot tenir una relació, però sobretot algo important, correlació no vol dir causalitat, no? És a dir, no vol dir que un efecte o un factor, no? Causi una conseqüència, no? En aquest sentit.
1: Clar,
14: llavors,
1: sí.
14: Perdó.
1: No, segueix, sisplau, endavant.
14: Llavors, clar, al final parlar també de PISA és parlar de molts factors, no? Parlem de família, parlem de societat, parlem de tecnologia, evidentment, però al final són molts factors. Quan parlem de PISA hem de tenir en compte aquesta tormenta, no? Que ara just s'enlaira, però és algo multifactorial, no? I això s'ha d'anar amb molta precaució, molta cautela. I al final, aquests informes, any rere any, sempre acabem, no?, amb aquesta mala sensació, no?, de anem a culpar, no? A qui li culpem? Ah,
1: home,
14: les pantalles.
1: Sí, però és que Laia, no m'estalla que es busqui alguna manera perquè o algun culpable o un cap d'atur, si, no sé, per dir-ho d'alguna manera, perquè és que els resultats, ostres, clamen al cel, eh? És que són durs, Laia, els resultats, eh?
14: Sí, però de nou, depèn de com es faci aquesta lectura, no? Al final, aquest diagnòstic ja el tenim des de fa molts anys. També és cert que les proves van modificant-se any rere any, no? Fins ara, no sé si ho saps, però sí. Els estudiants, quan responen, en funció de la resposta li apareix una pregunta o una altra. Clar, això també condiciona. No? Llavors, el propi sistema, no?, amb el qual s'avalua, i sobretot què és el que s'avalua i com, és fonamental. No? I al final aquest diagnòstic ja el tenim, no?, des de fa molts anys, i aquesta davallada de resultats és evident, o és el que ja ens aporta, no?, des de fa molts anys. Llavors crec que hem d'anar allò profund, no?, a aspectes més humans, no?, que potser ens estem perdent quan estem intentant pensar quin és el culpable, no?, en comptes d'anar remena al quid de la qüestió. Quan, per exemple, estem pensant sobre si aquesta relació està o no condicionada a la intel·ligència artificial o a les tecnologies, no?, a les pantalles, hem de pensar realment què és el que podem fer, no? O, per exemple, com a famílies, nosaltres, quan va ser l'últim moment que vam anar a la biblioteca amb el nostre fill? No? Quantes de les notícies o informacions que se'n traslladen per xarxes socials o pels medis informatius estan realment enfocades a valors com sostenibilitat, solidaritat, no? És a dir, són aspectes que potser perdem al nord, no? I crec que cal aprofundir i de nou pensar en què és el que fa l'educació, no? Quin és el sentit educatiu o pedagògic de l'escola.
1: Laia, una de les dels resultats que possiblement més criden l'atenció i és, a mi particularment és dels que més m'espanta, perquè si és la comprensió lectora. Clar, si no tens una mínima, una mitjana, una bona comprensió lectora, ostres, és que el castell cau, perquè no entendràs absolutament res de moltes coses que se't posaran per davant. Quina és la solució per això? Perquè no és la primera vegada que també tenim uns resultats difícils de pair en comprensió lectora.
14: I de fet això està relacionat també amb la intel·ligència artificial. Al final, si nosaltres pensem que envoltar infants de llibres ja aprendran a llegir de manera automàtica, no?, o sola, és un gran error. I el mateix pel que fa a les tecnologies. Si nosaltres envoltem les aules, no?, instal·lacions educatives amb pantalles o amb tecnologia, per si soles no fan res. És una eina. No? En el cas, per exemple, de la lectura, és fonamental l'acompanyament. No? Llavors, com deia abans, hem d'anar a l'essència, no?, de quin és l'acompanyament que se'n fa per, en aquest cas, no?, aprendre a llegir o aprendre a comprendre, que no és el mateix, o la fase més aviat de lectoescriptura, no?, el següent pas, quan comences a escriure. Llavors, clar, sense aquests fonaments, tot allò següent, no?, tot el que vingui a nivell de pensament crític, a nivell creatiu, a nivell de poder pensar fora la capsa, no hi és, no hi serà, perquè si no tenim, no?, els fonaments instaurats, és inviable, no?, anar afegint-hi més.
1: Doncs Laia Lluch, professora dels Estudis d'Educació de la UOC, experta en innovació educativa, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
14: Que guai. Gràcies a vosaltres.
1: A tu. Bàsicament és tot un què parlar de la IA i de la fantàstica, que és xulíssima. Bé, de seguida arribarem a 2:15. A partir d'aquí només arribar a conclusions de què ha fet o que n'ha pogut fer la IA en la influència de les nostres ensenyances. Jo segueixo pensant que no es té clar cap on anar i que cap on girar el timó. Continuo tenint aquesta sensació, que no té per què ser certa, ni molt menys, arribarem a 2:15, de seguida actualitzem la informació de serveis, la meteo, ojo, que vienen aguas, el trànsit i els titulars esportius aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Fins ara.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
3: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
4: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
5: ¿Te han denegado la invalidez?
6: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
5: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
7: Brillo de la Fuente, muchos pensamos que nuestros caminos están escritos.
8: Siempre que me preguntan qué es lo que representa la fe para mí, yo siempre lo transmito y digo que pues es tranquilidad, seguridad, confianza.
0: ¿Interesante?
9: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
7: Luis, ¿tú entenderías que la final del Mundial España-Portugal-Marruecos no se jugase en España?
8: No.
0: No te pierdas a Alberto Herrera.
9: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
0: De lunes a viernes desde las 6. Si aún no la has escuchado,
9: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
10: Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
11: No, imposible.
10: ¿Cómo es tu piso de Toledo?
11: 3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
10: ¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
11: 750 euros.
10: ¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
12: En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
9: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
0: De lunes a viernes de 3 a 7.
2: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM. Migdia.
2: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
1: Senyals horàries, de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera a migdia. COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantadíssim de parlar amb vosaltres, ja ho sabeu. I és el moment de la meteo. Ojo que llega agua. Bé, dimecres arriba aigua, eh? De cara a aquesta tarda de dilluns, el que esperem és més aviat tot el contrari que el que de l'aigua. És sol a tot el territori, ni un núvol. Bé, algun possiblement cap a Llívia allà despistat, però la resta és el que s'espera, és un sol lluent durant tota aquesta tarda, mar picadeta i tranquil·litat. Temperatures a l'alça, farà caloreta. Al matí, caloreta, són aquestes dies de pel matí, calor. De fet, demà tocarem sostre i per la nit, doncs, s'acostuma a dormir prou bé, unes temperatures molt adequades per l'època. Demà dimarts, el que esperem la fotografia és exactament tres quarts del mateix, un augment de temperatures, tocarem sostre i un domini absolut del sol. De fet, la previsió dona com un dia, doncs, absoluta i totalment assolejat, aquells dies nets. Això és el que diu la previsió de cara a demà dimarts, tant pel matí com per la tarda. Però atenció, que serà ja de cara a dimecres per la tarda. I parlo de dimecres per la tarda per dir alguna cosa, perquè és que si no és sol i ja està, m'avorreixo. Doncs dimecres per la tarda sí que ja comença, ens vindrà un front que pot deixar sobretot a comarques de Costa Central i sobretot comarques de Girona, doncs forts aiguats, tempestes i pluges que localment poden ser fortes, però ja arribarà, perquè ja sabeu que això va com va, plourà, però això d'entrada, ja quan s'arribi dimecres ja en parlarem. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
13: Hola, molt bon dia. Doncs avui ens comencem situant a lateral de l'autopista AP7 a l'altura de la B30 a Sant Cugat del Vallès, on hi ha un camió que crema i talla un carril de la calçada en sentit nord, en sentit Girona. També destaquem que en aquest tram de l'autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès hi ha retencions de 4 quilòmetres en sentit sud, en sentit Tarragona. També destacarem pel que fa als principals accessos a Barcelona, alguns trams de retencions a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral, aturades a la Barceloneta en sentit Llobregat i també la ronda de la zona d'Horta. Observem per càmeres 4 quilòmetres més de molta intensitat també en sentit Llobregat. Acabarem situats a l'extrem sud del país perquè l'autopista AP7 a la zona entre Camarles i l'Ampolla, en sentit nord, en sentit Tarragona, s'hi fan unes obres que provoquen un tram de retencions. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Bona tarda, cuida't. Gràcies, Fina. L'actualitat esportiva, en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
14: José Miguel, companys, què tal?
1: Doncs encantat.
14: Igualment.
1: Tu creus que el Barça va patir?
14: Aviam, jo crec que els culers, els més patidors, van patir.
1: Ah, vale, perquè jo
14: ara,
1: estava
14: si
1: escoltant
14: dius...
1: el partit i va, ah, parece que el Barça en apuros. En apuros, no sé.
14: Home,
1: no
14: aviam,
1: sé.
14: A ningú li agrada, quan vas guanyant un partit 0-3, que el rival apreti i que li surtin bé les coses en un període de temps i que es col·loqui 2-3 a la vora de l'afegit, però, aviam, jo crec que va patir més el Madrid davant del Rayo, després del 3-1, que no pas el Barça davant del Levante, després del 2-3.
1: Bé.
14: Miri, fent la comparança.
1: Bueno, bé.
14: M'ha vingut al cap, eh? És aquest flash que m'ha vingut al cap i...
1: Bé, bé, és una bona, bona comparativa. El cas és que Lamine va fer... Crec que és ja, penso que porta 3 partits amb un doblet i ja es postula per a pilotador, i a més ho diu ell mateix.
14: La situació, Cruz, i amics oïdors, és aquesta. Aquesta setmana tenim jornada intersetmanal, és a dir, tenim 2 partits en aquesta setmana. No?
1: D'acord.
14: Per cert, és dimecres el Barça Racing, coincidint amb aquesta onada de mal temps que acaba de pronosticar vostè. Sort que ha dit que els aiguats cauran cap a les comarques...
1: Principalment,
14: de... Principalment.
1: I pot caure alguna pluja cap al barcelonès, en
14: però
1: aquest cas.
14: Però amb els mapes del Meteocat i amb vostè al comandament, mai se sap. Però no, vaja. Seria la segona vegada que una onada de mal temps coincidiria amb un partit del Barça al Camp Nou.
1: Va ploure,
14: acaba de començar
1: la darrera va ploure i molt,
14: Acaba vostè de començar a preocupar el Joan Ballori. Doncs bé, tenim 2 partits en aquesta setmana. I després, macroaturada de seleccions. I què farem a la macroaturada de seleccions? Parla de la pilota d'or.
1: Sí.
14: I parla dels aspirants a la pilota d'or. I aquí cadascú, doncs, oiga, arrimo el asco a mi sardina. O arrimo, vale? El Madrid fa campanya en pro de Kylian Mbappé, el club, el Barça, Hansi Flick, fa campanya a favor de Lamin, i resulta que ens salta una alerta ahir a última hora de la nit, a primera hora de la nit, millor dit, cap a les 11:15, de Lamin, en un avanç d'una entrevista que ha fet amb Jorge Valdano a Universo Valdano a Movistar Plus. I escolti, qui millor que Lamin per fer campanya a favor de Lamin?
15: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos 2 y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los 2 mejores del mundo.
16: Así de claro lo tienes, ¿no?
15: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
14: ¿Por qué riu, senyor Cruz?
1: Perquè crec que la modèstia o la humilitat és un valor. És un valor en aquesta vida. La humilitat
14: hauria
1: és un valor.
14: Hauria de ser un valor en aquesta vida.
1: Ningú dubta que pot ser un dels millors del món, però està molt lleig.
14: No ho dubta ningú.
1: Que es posi ell mateix la medalla.
14: Que ha fet mèrits, no ho dubta ningú.
1: Sí.
14: Que té uns arguments a favor, Espanya campiona del Mundial, temporada amb el Barça, que són consistents, però que no són els únics arguments. És a dir, Mbappé, que ha fet una temporada de desastre a nivell de club, al Mundial ha estat molt bé. I atenció, detalle, nota a pie de pàgina. Aquest any, la cerimònia de la pilota d'or és a Londres.
1: I?
14: Vigili vostè que entre Lamine i Mbappé Harry Kane s'acabi emportant el gat a l'aigua.
1: No és una mala opció, tampoc.
14: Que no seria... Que també té els seus
1: Home,
14: mèrits.
1: I tant.
14: I que pots arribar a pensar en un moment... Bueno, hi ha anys per endavant per donar-li la pilota d'or a Lamin.
1: Però si ho basem amb els triomfs personals de... Home, Lamin té un punt d'avantatge, un
14: mundial,
1: paset.
14: Però no va fer un gran mundial. Mbappé sí va fer un gran mundial... Però
1: no
14: va guanyar
1: mundial.
14: El Mundial.
1: Ah, bé. És un joc d'equip, això, o no?
14: I faig meves les paraules de Tomàs Guasch. Escolti, què volem? Un senyor que ho hagi guanyat tot? Perfecte. Ha guanyat la Lliga del seu país, la Copa del seu país i campió del món amb Espanya. Fabián, Paris Saint-Germain. Escolti.
1: Ja està, mira.
14: no hace falta decir nada más.
1: Ja està.
14: Que diria aquell.
1: Va, què més? Espanyol també. Molt bé l'Espanyol, eh?
14: Com que hi ha jornada intersetmanal, no hi ha temps de saborir aquesta gran victòria 0-2 a Pamplona, perquè demà visiten el camp del Rayo, que no serà Vallecas, serà Butarque. Roda de premsa de Manolo González. Escolti, això de fer 9-9, partido a partido.
17: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
14: I atenció, perquè després del doblet golejador de Roberto a Pamplona, es comença a parlar de Roberto Fernández en clau selecció.
1: Massa aviat tot, no?
14: No com a primera figura, però sí, tenint en compte que Borja Iglesias està lesionat, per exemple, el jugador del Celta, que no li donés al seleccionador per convocar Roberto, que està en ratxes indiscutibles.
1: No, i tant que està en ratxa.
14: I que ha estat un jugador que ha format part del grup...
1: I tant de bo, eh? Tant de bo que sí, eh?
14: I que ha format part del grup de Luis de la Fuente en categories inferiors de la selecció espanyola. O sigui que aquí ho deixem. La jornada de segona ens deixa la derrota del Girona davant del Castellón, lesió de Brian Hill, isquios, cama dreta. La evolució marcarà la disponibilitat, que s'acostuma a dir en aquests comunicats. Calculem un mes, en principi, el que estaria de baixa Brian Hill. I derrota del Sabadell, la primera de la temporada, al camp del Mallorca. En futbol femení tenim horari del clàssic del Camp Nou, perquè es jugarà al Camp Nou. Barça-Madrid, Lliga F, 4 d'octubre, 5 de la tarda al Camp Nou. I en bàsquet, el Barça, la bona notícia, campió de la Lliga Catalana, la mala, la dolenta, pendents de la lesió de Brizuela, que es va lesionar contra el Lerna Lleida, i en motor, escolti, ja hi ha hagut una mica d'emoció, una mica de peixet, ja tenim a Marc Márquez, després de la victòria a San Marino, líder del Mundial de MotoGP.
1: Me n'alegro, has fet una molt bona feina. José Luis, moltíssimes gràcies.
14: A vostè, senyor.
1: Que tinguis una bona tarda.
14: Ho intentarem.
1: Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres esports Copé amb el Joan Batllori. De seguida parlem de procrastinació. Sabeu què és això de la procrastinació? Mireu, bàsicament, el resum és clar. Ja l'haré mañana. És aquesta habilitat per deixar coses importants que et fan molta mandra en aquell moment i et autoposes excuses per anar fent altres coses secundàries per evitar enfrontar-te a aquesta feina principal. Dit això, si eso ya lo hago mañana. Parlem de procrastinació de seguida aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
18: Esta semana, la Liga no para.
19: Tiempo de juego, bienvenidos.
18: Martes, desde las 7 de la tarde, en COPE, Rayo Vallecano Español, Alavés Valencia, Elche, Real Madrid.
20: Ha comenzado el partido, primera pelota que...
18: Escucha toda la jornada en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
21: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número uno de España.
22: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, cierras los ojos en Atenas, los abres en Estambul y entre medias, desayunas con el mar delante, te bañas con el mar debajo y cenas con el mar al lado. Adelántate y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
23: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
24: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
25: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpa en el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
26: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
4: Los días que pasan. Las luces de la...
1: Procrastinació. Mira, us llegiré la definició que em dona la IA del que és la procrastinació. Mira, l'he posat en castellà, és igual, ho faré en castellà, mira. Es el hábito de retrasar o posponer tareas, decisiones o responsabilidades importantes, sustituyéndolas por otras actividades más irrelevantes o agradables, a pesar de saber que esto tendrá consecuencias negativas. Això és la procrastinació. Ah, ya lo haré mañana. Ya lo, es importante. Ya lo haré mañana. Bé, de fet, no és un problema, això és molt tòpic, està molt, molt arrelat, perquè no és un problema de mandra o falta de disciplina. No té res a veure amb això. Quan parlem de procrastinació estem parlant d'una dificultat per gestionar emocions i estrès, l'estrès que ens genera aquesta tasca específica. És una dificultat de gestió emocional. Realment és així, igual ni te n'adones, i evidentment, com tota la vida, hi ha graus de procrastinació, perquè a qui no li ha fet mandra fer alguna cosa que realment era important. A tots segurament ens ha passat això. Sí que és una qüestió també de nivells. Però en parlem d'això i en parlem amb el Joan Roa. El Joan Roa és psicòleg i professor de psicologia de la Universitat de Girona. Joan, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, i és veritat, aquesta frase que hem tingut sempre, ja ho faré després, ostres, a vegades és un problema, no? Com podem gestionar això de la procrastinació?
5: Doncs és un enemic ben gran, i justament al final la procrastinació, tothom pensa que al final és per una mala gestió del temps, dels usos del temps, i justament és un tema més emocional. Al final és un tema de no gestionar bé a l'afrontar certes emocions negatives que ens suscita el fer coses que no ens agraden o que no ens proporcionen doncs, una recompensa, diem, immediata, no?
1: O sigui, una qüestió avorrida, una feina avorrida, una tasca avorrida o difícil. També podria ser un mur de dificultat el que ens portés cap aquí.
5: Sí, perquè de vegades també està relacionada doncs, amb el tema de l'autoexigència, del perfeccionisme, també amb l'autoestima, a vegades, o el no veure's o sentir-se capaç de fer alguna cosa. Això també pot ser un factor que ens pugui fer procrastinar. Hi ha certs factors relacionats amb una mala, diem, gestió, no? Moltes vegades perquè no ens han ensenyat d'altra forma. Una mala gestió d'aquestes emocions que ens provoquen doncs certes tasques que hem de fer en el dia a dia, i això fa que anem postergant, no?, i que deixem una mica per demà el que podíem fer avui, no?, una mica rescatant aquesta significa frase.
1: Clar, Joan, però és que tots hem procrastinat alguna vegada. La frase de ja ho faré després o ja ho faré demà, en algun moment de la nostra vida l'hem fet. El problema és quan passa sempre, possiblement, no?
5: Exacte. Nosaltres, o sigui, totes les persones, a més, ja estem, diguem, d'alguna manera programats per buscar aquestes recompenses més a curt termini i no aquestes tan a llarg termini, no? I una mica aquesta és la principal barrera. La bona notícia és que tot això es pot entrenar, no? I que té a veure també amb entrenar l'autocontrol, l'afrontament d'aquestes emocions negatives. Al final, el que passa amb la procrastinació és que es converteix en un problema quan és de manera continuada, i al final el procrastinar certes tasques acaba provocant més malestar. És a dir, és una cosa no sabria dir-li, com una mica contradictòria, perquè ho fem per no afrontar certes emocions negatives que ens provoquen certes tasques, però alhora incrementem l'estrès i l'angoixa pel fet de no fer-les i d'anar veient que el temps se va esfumant, que en algun moment aquesta tasca s'ha de fer i que justament no està feta, no? I justament es produeix l'efecte contrari, encara ens provoca més malestar.
1: Però és una bomba, mira, sí. No sé, igual l'exemple és correcte, ara m'ho dius, És com aquell alumne que ha de fer un examen i ha d'estudiar. I diu, ja estudiaré demà, i fins al darrer dia no estudia, si és que estudia. Seria una qüestió així, que aquesta situació, una qüestió semblant.
5: Exactament, sí, és una mica això, i clar, i el dia que estudia, no, al final el temps que té és molt més limitat, al final, justament per no afrontar els dies d'abans un malestar, diguem, menor, acaba afrontant un malestar, baix una pressió, no, afegida, doncs en l'últim moment, no, i acaba generant, doncs, encara més problemàtiques. Aquesta procrastinació del que parlaves, que és la procrastinació acadèmica, en certa manera hi ha bastants estudiants de vegades que aïlladament o més continuadament la presenten, vivís algun fenomen que pot aparèixer. El problema és quan es converteix en un problema, és a dir, quan realment incapacita l'estudiant per realment obtenir uns bons resultats i poder seguir, no, el curs acadèmic i poder tenir, doncs, obtenir uns bons resultats. Aquí està el problema. I quan al final també crea uns nivells d'angoixa, de malestar tan elevats, que la procrastinació s'estableix com la pauta, no? De fer les coses és procrastinar contínuament i al final, doncs clar, moltes vegades es creu que la persona té una mala gestió del temps i se treballa, no? Perquè gestionar bé el temps, però no té tant a veure amb el temps, sinó amb una gestió més del dia a dia, de les problemàtiques, dels estats emocionals negatius, no?
1: I aquí vaig, Joan, per...

0: i a recórrer ajuda professional en el cas de que realment ens incapaciti molt i ens invalidi molt en el dia a dia, com el diem a l'extrem, no?, per dir d'alguna manera. Però hi ha coses que podem posar en marxa per veure si podem d'alguna manera disminuir, no? La bona notícia és que al final es pot entrenar i es pot treballar. Aleshores, hi ha petites coses que ens poden ajudar, que són com petits tips, no?, que més enllà d'entrar més en profunditat en el tema emocional, doncs hi ha certes coses que podem fer una mica per evitar-ho o que es doni menys. Per exemple, el tema de les grans tasques o tasques que ens hi costen molt o tasques que realment ens són molt avorrides, doncs, per exemple, dividir-les en petites tasques i poder fer petits descansos entre les tasques i que aquests descansos estiguin programats i que tinguin una hora d'inici i un fi, són dues tècniques que funcionen bé i que estem parlant d'una gestió del temps, que justament hem dit que la problemàtica, diem, nuclear no és aquesta gestió del temps, però és veritat que hi ha certes qüestions de gestió del temps que ens poden ajudar externament una mica a poder doncs, d'alguna manera, això, reduir-ho. També altres, fer una llista de tasques i prioritzar-les, no?, i entendre que una cosa és que una tasca sigui important i una altra cosa és que sigui urgent. I aleshores prioritzar aquelles que són importants i urgents i després les que són urgents i no importants. I veure d'alguna manera doncs, com podem planificar també aquestes que són importants i que no són urgents, per exemple, no?
1: Doncs Joan Roa, psicòleg i professor associat del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per haver parlat de procrastinació aquí amb nosaltres, molt amable.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, bon dia.
2: Bon dia, adéu. Gràcies, una abraçada. Bé, és curiós això, és curiós, i si no em digueu que no, però sobretot quan hi ha, ara perquè el Joan ens ha donat unes pautes, possiblement, així per sobre, ja sabeu, per intentar combatre tot això quan realment és greu, no?, quan realment ens preocupa. Però mira, estem parlant de mecanismes claus del cervell que gestionem malament, perquè el cervell emocional busca este alivio inmediato, esta comodidad a corto plazo, que impulsa a fer diverses coses. Mirar el mòbil, netejar la casa, bueno, això igual no, veure un vídeo, estar allà en un scroll infinito, que ara mateix és benzina per la procrastinació, aquest scroll infinito que fa tot això, és aquests comportaments, però el més curiós de tot, i és que, insisteixo, que possiblement davant del tòpic de creure que tot això és una qüestió de mandra o de manca de disciplina, és una qüestió de gestió d'emocions, i si som conscients d'això segurament podem fer una llista, sobretot per intentar frenar una qüestió que pugui ser caòtica, no?, en aquest cas. Va, que de seguida, mira, una persona que no es procrastina gens, que és l'Alfred López, el nostre divulgador, autor de la saga de llibres sobre curiositat, ja està listo, que todo lo sabe, que de seguida vindrà a explicar-nos unes quantes expressions. Per exemple, dormir a pierna suelta. D'on ve tot això? De seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i Andorra.
3: A COPE Catalunya.
4: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
6: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
7: Atracón de Champions, empezamos.
8: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
8: Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
9: Máster Universitario en Radio COPE.
8: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
10: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
1: Doncs parlem de curiositats. Intentarem ser una miqueta més savis, com sempre ens acostuma a portar aquestes delícies d'Alfred López, el nostre divulgador científic de curiositats, de llenguatge, de maneres, de formes, autor d'un munt de llibres, senyor don que fitxa per editoriales superxules i con libros superxulos, además. Alfred, bienvenido.
11: Bien hallado, querido amigo.
1: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien?
11: Muy bien, todo muy bien.
1: Venga, vamos a hablar de unas cuantas interesantísimas. Esta es chulísima. El origen de la expresión dormir a pierna suelta.
11: Ha dormido a pierna suelta. Sí, se dice cuando alguien que ha dormido a pierna suelta, cuando por fin ha descansado una noche que ha descansado, hoy ha dormido a pierna suelta.
1: O como un bebé también se suele decir, un bebé. Sí.
11: y eso, o una persona que nosotros mismos cuando llevamos varios días que no dormimos bien y de repente un día dormimos, ¡brum!

0: negoci per a les empreses turístiques, Mar Puerto.
1: Catalunya és, de fet, la comunitat autònoma que ha rebut més turistes internacionals en els 7 primers mesos de l'any per davant de les Balears i les Canàries. Però aquest creixement està plantejant una sèrie de reptes: la pressió sobre determinats municipis, els preus, la necessitat de personal, la mobilitat, la seguretat o la capacitat de les destinacions per oferir una bona experiència sense que això acabi perjudicant els mateixos negocis que viuen del turisme. Ho hem analitzat a COPE Catalunya i Andorra amb Josep Maria Espinet, professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona.
2: Que el turisme està creixent, això ho evidencien totes les dades. El tema està que també estan creixent moltes activitats empresarials i que el rendiment d'una activitat empresarial no només ve dels ingressos, sinó també ve dels costos. I, per tant, el que ens estem trobant és que hi ha molts negocis que diuen sí, evidentment tinc ingressos, però és que els costos se m'han incrementat molt i, per tant, quan faig el balanç no me surt tan rendible.
1: A més, el perfil del visitant està canviant. El turisme internacional creix de manera sostinguda, mentre que el turista procedent de la resta d'Espanya perd pes, i això és especialment evident a Barcelona, on el visitant estranger ja supera àmpliament el nacional.
2: Aquesta arribada està fent que els propis ciutadans vegin ostres, que les seves ciutats estan col·lapsades. El fenomen que ha aparegut els últims anys, que arrel, sobretot, de les vivendes d'ús turístic, s'ha desplaçat els habitatges que feien servir per viure-hi per utilitzar-los per habitatge d'ús turístic.
1: I d'aquí vindria el gran debat, Sergi. No només ens hem de fixar en el volum de turisme que arriba i que, evidentment, ha de portar negocis, sinó que l'activitat turística ha de servir perquè el resident de Catalunya i les empreses del sector públic estiguin bé, no només econòmicament, sinó també rebent un turisme de qualitat.
0: Doncs aquí està el gran debat, Marc. Canviem de tema, barri de Gràcia, darrere d'una porta que fa més d'un segle que està oberta. Les Germanetes dels Pobres. Un segle després, continuen dedicant-se a cuidar i acompanyar a persones grans, especialment aquelles que tenen menys recursos. Avui hem entrat en aquesta casa per conèixer com és el seu dia a dia, què queda de l'esperit amb el qual va néixer i, sobretot, què significa envellir a les Germanetes dels Pobres? Radiografia de Sílvia Fernández.
3: Fa 136 anys que aquesta porta està oberta. Les primeres Germanetes van arribar a Gràcia el 1890, quan envellir sense diners i sense família podia significar, senzillament, no tenir on anar. Han passat més de 13 dècades, Barcelona ha canviat completament, però aquí dins la missió continua sent pràcticament la mateixa: transmetre solidaritat i amor pels més grans de la ciutat. Ens hem endinsat en aquest edifici del carrer Sant Salvador, que a través de la fe dignifica l'envelliment com una etapa més de la vida, i ens ha explicat tots els seus secrets la germana Ana Maria.
4: Ja estava a de la plaça de Tuam, que és la primera d'Espanya, i en el 1890 unos bienhechores conocían a las hermanitas y querían en la Villa de Gracia tener una casa. Se terminó en el 1898. Desde entonces estamos aquí.
3: Un compromís que neix de la tasca de Santa Juana Jugant, una dona francesa que l'any 1839 va acollir a casa seva una anciana pobra i va començar així una obra dedicada a l'acollida i la cura de les persones grans sense recursos. La seva tasca va anar creixent fins a convertir-se en una congregació que avui és present a desenes de països del món. A Barcelona, les Germanetes dels Pobres hi van arribar el 1863 a la plaça Tetuán.
4: Una xica en França s'encontró a una anciana pobre que era ciega, paralítica, que la cuidaba su hermana, pero su hermana se murió. La cogió en brazos, se la llevó a su casa, la metió en su cama y ella durmió en el suelo. Y así empezó todo.
3: Biblioteques, sales d'activitats, infermeria, dentista, fins i tot perruqueria i, per descomptat, una gran capella. Aquests només són alguns dels espais on els residents comparteixen moments especials. Es cuida cada detall, com per exemple celebrar els aniversaris del mes amb un postre ben dolç.
4: De la biblioteca. Aquí tienen reuniones, leen el periódico, los libros les leen menos. Y esta sala, aquí juega, aquí reciben amigos, ellos pueden venir por toda la casa porque es suya. La señora ayer cumplió 101 años. Hay otra, también tiene 100.
3: També, de fet, hem pogut parlar amb algunes de les residents i famílies acompanyants que corroboren aquesta

0: Una bona experiència.
1: Una cosa muy curiosa es autoingreso con 74 años, o sea, muy joven, ya pensé en ir a Barcelona para tener la Mastercard de nosotros. Y la verdad es que estamos muy contentos.
2: Mira, venga, las menitas, como son de masas. Un año y pico, sí, ya, ¿eh? Muy bien, gracias a Dios. Nos cuida muy bien, hay un ambiente muy bonito, porque yo ya estaba sola y me quedé sola y entonces me aconsejaron una familia muy buena de aquí de Barcelona.
0: Però mantenir tota aquesta activitat i sobretot continuar acollint persones grans sense recursos té un cost. Les germanetes dels pobres viuen en bona part de la solidaritat de la gent i per això demanen també aquesta caritat i donacions per poder continuar amb aquesta tasca. Una manera de donar continuïtat 136 anys després a aquella porta que Santa Juana Jugant va obrir per primera vegada.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Murprotec.
8: I nosaltres, que ja estem a punt de tancar la porta, l'anem a obrir a Esports Cope 3 i 5, com sempre, amb tota l'actualitat, i amb un Lamine Yamal que s'està postulant per pilota d'or. Joan Batllori, última hora. Bon migdia.
9: Bon migdia, Sergi. Sí, Lamine Yamal ha fet unes declaracions en una entrevista enregistrada a Universo Valdano, on diu de forma clara i contundent que creu que és ell qui mereix aquesta temporada guanyar la pilota d'or. Entre d'altres coses, diu també en aquesta entrevista que no va acabar del tot content amb el seu rendiment al Mundial. Després l'escoltarem, també parlarem de la victòria del Barça ahir al Camp del Llevant per 2-4. El Barça que va ser molt superior d'entrada, sobretot a la primera part, però després, quan es va posar 0-3, va desconnectar una mica i el Llevant va arribar a posar-se 2-3 al marcador, va acabar sentenciant el Barça amb un bon gol de Adeyemi i al tram final del partit. Aquesta setmana, Sergi, tenim Lliga entre setmana. El Barça torna a jugar aquest dimecres a la nit, a 9:15, a l'estadi del Camp Nou, ha de rebre el Racing. Per la seva part, el Real Madrid visitarà ja demà el Camp de l'Elx després de superar el Rayo per 4-1 al Santiago Bernabéu. Per tant, escoltarem ja també el programa d'avui a Mourinho, que ha parlat avui en la prèvia del partit. L'Espanyol visitarà demà el Rayo a Butarque després de guanyar 0-2 a Pamplona. Atenció amb Roberto, que suma ja 5 gols aquesta temporada. La temporada passada, en tota la temporada, en va fer 7. També ha parlat aquest matí i també l'escoltarem el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. A segona divisió, derrotes del Sabadell i del Girona. El Sabadell va perdre 2-0 a Mallorca, el Girona 1-2 davant del Castelló. Hem conegut també que el clàssic de la Lliga F, el Barça-Real Madrid, es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi del Camp Nou. I després també repassarem els noms propis del cap de setmana en plana poliesportiva. Marc Márquez, que guanya San Marino i ja es situa líder del Mundial. Enric Mas, que guanya la Vuelta. El Barça de bàsquet, que guanya la Lliga Catalana. Kimi Antonelli, el guanyador del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, i Zverev, el tenista que s'emporta al US Open aconseguint el segon gran slam de la seva carrera.
8: Doncs no marxes en gaire lluny. Joan, 3 i 5, aquí tens el micròfon blau. Fins ara.
9: Fins ara, Sergi.
8: I acabem el migdia a COPE amb un obituari a dos trajectòries destacables. La de Marina Vilalta, morta a 99 anys a Ribes de Freser, i que ha estat, en aquest cas, la pastora en actiu més gran de Catalunya. I a Cambrils, el dol per Cisco Morella, pacient d'esclerosi lateral amiotròfica, la L, als 60 anys. Va treballar dins del que era la seva projecte Swim for L per recaptar fons. Això és tot, continua Línia COPE. COPE.
10: El gobierno no corrige su mala gestión de la crisis de Ceuta. Los migrantes siguen por las calles. El miedo y la ansiedad de los vecinos de la ciudad autónoma aumentan, mientras que los episodios de violencia se hacen cada vez más frecuentes. El triaje, la tramitación de los expedientes para la devolución y la habilitación de espacios de acogida siguen a un ritmo peligrosamente lento. La ministra de Juventud, Sira Rego, ha cifrado en 2100 el número de menores no acompañados que en este momento hay en Ceuta y ha propuesto que sean repartidos desplazados por la península. Seguramente son más. Los menores no acompañados solo pueden ser repatriados, como establece nuestra legislación, después de un largo proceso con muchas garantías en el que su interés se tutela de forma rigurosa. Para devolverlos es necesario que se garantice que vuelven a sus familias o a una institución tutelada por Marruecos, y Marruecos no está colaborando en su acogida. No se les puede devolver de forma automática y Ceuta, como estamos viendo, no tiene capacidad para que sean atendidos de forma digna. Vamos camino de que con la cuestión de los menores de Ceuta suceda lo mismo que ocurrió con los de Canarias, que sea objeto de una lamentable disputa partidista. El gobierno de Navarra ha presumido de que acoge a 5 de esos menores. Es un gesto ridículo. Estar con Ceuta en este momento es que las comunidades autónomas acepten el reparto sin que el asunto alimente la polarización y sea utilizado como elemento de confrontación.
3: Son las 3, son las 2 en Canarias.
4: La tarde.
7: Pilar García Muñiz.
4: COPE. Estar informado.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remoiñán y voy a estar contigo hasta que aparezca por aquí Espósito. ¿Cómo será la cosa de seria que les ha entrado el canguelo, a los magnates de la IA? Los tres principales competidores, que son Anthropic, los de Claude, OpenAI, los de ChatGPT, y Elon Musk, el todopoderoso Elon Musk, han dado la voz de alarma y han pedido frenar y regular el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué han visto? ¿Qué les preocupa? Bueno, lo primero es mantener la calma, porque esto no significa que vayamos a vivir en Terminator, ni mucho menos, No van a llegar los robots inteligentes asesinos, al menos por ahora. Enseguida vamos a responderte todas las dudas que puedas tener al respecto y cómo lo están viviendo las grandes tecnológicas. ¿Cómo se puede controlar esto de la IA? ¿O descontrolar? ¿Y cómo avanza el desarrollo de esta herramienta revolucionaria? El resumen en todo esto es que las tres principales empresas estadounidenses piden al gobierno que controle, que le ponga un poco de coto al asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que si una frena, porque les da miedo lo que pueda pasar, las otras le adelanten. Y Estados Unidos, a su vez, no quiere frenar porque tiene miedo de que la adelante sea China. Entonces, esto es una carrera de estados y también empresarial. Mientras tanto, la IA sigue avanzando con esa amenaza de escapar del control. En una semana en la que se cumplen 5 años de la erupción del volcán de La Palma, te lo recuerdo porque hoy se ha abierto el plazo para que las empresas y los autónomos afectados por la crisis de Ceuta puedan solicitar las ayudas prometidas. Hay que reconocer que, a diferencia de esta crisis, Sánchez no dejó de viajar a La Palma. Hasta 10 viajes hizo allí. Esto prometía en su octavo viaje, 2 semanas después de que el volcán dejara de escupir lava.
11: No nos olvidéis, nos decían. Me decían, en particular, no nos olvidéis, cuando se vayan los medios de comunicación, cuando el volcán haya dejado de escupir lava, no nos olvidéis.
3: El presidente del gobierno les pidió paciencia y desde luego que la han tenido. 5 años después, son muchos los palmeros que siguen viviendo en los contenedores que se plantearon inicialmente como una solución temporal. 60 familias siguen allí. Vamos a hablar con ellos. Y en un día en el que ha salido un nuevo barómetro del CIS, el primero desde que estalló la crisis en Ceuta. Tiene la fiabilidad que tiene, lo sabemos todos, pero había cierto morbo por ver cómo plasmaría Tezanos los efectos de la situación en la ciudad autónoma. ¿Se vería el castigo a la pésima gestión del gobierno en la encuesta que pagamos todos, la del CIS? Pues no. Por lo menos de forma muy leve, la encuestadora pública, la que pagamos todos, sigue siendo la única que pone al PSOE como primera fuerza y además con cierta ventaja. Aunque el Partido Socialista pierde un 2% con respecto al último barómetro, sigue teniendo una ventaja de más de 5 puntos con el PP. Tezanos realiza otras preguntas a los españoles sobre la crisis, sobre las relaciones con Marruecos, sobre el estatus de Ceuta y Melilla, sobre la seguridad en la frontera. Incluso se atreve a preguntar sobre la respuesta de la Unión Europea o la actitud de países como Estados Unidos e Israel. Pero no pregunta en ningún momento sobre la gestión del gobierno. Se ve que no debe ser tan relevante. Y esta es tristemente la banda sonora de Oriente Próximo. En estos días hemos visto un recrudecimiento de la guerra de Yemen. Los rebeldes, conocidos como hutíes, han lanzado una ofensiva en la que se han hecho con el estrecho de Bab el Mandeb en el Mar Rojo, que, como el de Hormuz, es otro punto clave del paso del petróleo mundial. Esto te lo cuento porque este es un grupo aliado de Irán y un enemigo de Arabia Saudí, que ha sufrido estos ataques en el oleoducto que atraviesa el país de este a oeste y que era la principal vía de salida del petróleo del Golfo Pérsico. Esto porque estaba cerrado Hormuz y sigue cerrado. ¿Cómo se traduce esto? Que van a subir más los combustibles por esa tensión en Oriente Próximo. Y este fin de semana nos ha dejado uno de los despistes más surrealistas que hemos visto. Zverev ganó el US Open y no se dio cuenta hasta que escuchó la ovación del público. Vaya caraja llevaba. Rosa, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Hablamos de tu mayor despiste, ¿no? Porque fíjate, casarse implica prepararlo todo al milímetro como para despistarse así.
13: Buenas tardes, gente. Pues mira, yo me dedico a organizar bodas y el mayor despiste que tuve fue mandarle a un DJ que tenía una boda la boda de otro y al otro mandarle la otra. O sea, es decir, les mandé las bodas cambiadas. Menudo show montamos y nunca mejor dicho.
12: Sobre todo el DJ, ¿no? Madre mía, bueno, tu mayor despiste.
3: Esperamos mensajes.
12: Sí, 607-15-0602.
14: Sports. COPE Catalunya i Andorra.
15: Estàs informat.
9: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Xoca escoltar Lamine Yamal dir de forma tan directa que es mereix guanyar la pilota d'or. No estem acostumats. Estem acostumats a missatges més ensucrats, més humils o més hipòcrites per part dels futbolistes. Però Lamine Yamal és així i diu les coses tal com ragen. Estarem amb la matraca de la pilota d'or fins a finals d'octubre, perquè és un debat molt mediàtic, però això no va de Mbappé o Lamine Yamal. Això va del Barça i del Madrid, i de moment el Barça lidera la Lliga amb unes sensacions futbolístiques que no tenen res a veure, i els primers en adonar-se'n són els seguidors del Bernabéu, que xiulen el seu equip encara que guanyi. El Barça, que segueix en pas ferm a la Lliga i nova victòria al camp del Llevant 2-4, el Barça va ser molt superior d'entrada, als 20 minuts ja guanyava 0-2, però després del 0-3 va desconnectar i el Llevant, molt lluitador tot el partit, es va enganxar i es va arribar a posar 2-3. Bon gol d'Adeyemi al final per acabar de sentenciar el partit. Xavi Espar va obrir el marcador i dos gols més per Lamine Yamal, que se'n va als 6 gols en Lliga, igual que Rafinha i Mbappé. El Barça, per tant, líder amb 15-15, 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid i 5 sobre l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i el Sevilla. Propera cita pel Barça a la Lliga. Atenció, ja aquest dimecres, a 2:15, Barça-Racing de Santander al Camp Nou. I és que aquesta setmana tenim Lliga. Entre setmana, el Real Madrid haurà de visitar demà a l'Elx, després de superar el Rayo 4-1 al Bernabéu, quan el Rayo es va posar 3-1 i dominava el joc, es van sentir novament xiulets. El Santiago Bernabéu està molt exigent aquesta temporada al públic del Bernabéu amb l'equip. No es conforma amb que l'equip guanyi, demanden un millor futbol que de moment no arriba. L'Espanyol visitarà demà el Rayo a Butarque, després de guanyar 0-2 a Pamplona, un camp talismà per l'Espanyol. La temporada passada es va certificar allà la permanència i aquesta temporada bona victòria amb dos gols més de Roberto, que suma ja 5 aquesta temporada. La temporada passada, en tota la temporada, en va fer 7. Després escoltarem el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. Ha caigut el primer entrenador a primera, Corberán, destituït com a tècnic del València. A segona divisió, derrotes del Sabadell i del Girona. El Sabadell 2-0 a Mallorca i el Girona 1-2 davant del Castelló. I atenció, que el Barça-Real Madrid de la Lliga F es disputarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. I noms propis del cap de setmana en plana poliesportiva. Marc Márquez guanya San Marino i es situa líder del Mundial. Enric Mas guanya la Vuelta. El Barça de bàsquet guanya la Lliga Catalana, però atenció, que es lesiona Brizuela. La selecció espanyola femenina bronza al Mundial de bàsquet. Kimi Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid. I Zverev s'emporta el US Open de tenis. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, qui mereix la pilota d'or, Lamine o Mbappé? Esteu votant per Lamine Yamal al 89%, per Mbappé a l'11%. I en clau espanyol, qui va ser el millor a Pamplona? Expósito s'emporta el 15% dels vots, Omar al 23%, Roberto al 62%. Marc Peires està al control de so, José Luis Gil a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
15: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
16: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
17: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
18: valorado
17: en España. Vaya temazo, valorado.
18: Y otra, valorado.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
20: Comenzó Rafinha para Rodri, a sacada de centro el Barça. Rafinha, Spar, perdona, Spar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol del chaval. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Se metieron por el centro. El balón que lo trataba de sacar el capitán del Levante, luchando desde el suelo, dice que no pasa nada. Se la lleva Yamal. ¿Cómo lucha Yamal? La ha tapado Mathieu Ryan. Abriendo el esférico por la parte derecha, el balón muerto. Ahora el tiro de José Bruque. Tenido con Joan García, se va el de Huelva, la quiere meter para Rafinha, tocado el defensor, va para Rafinha, puede encarar a Ryan, envía atrás, Gamal, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pase de la muerte de Rafinha, que la luchó, iba de nuevo para Radkov, se la han quitado, luchando Fermín, luchando el Levante, Víctor García.
21: Tremendo
20: el acoso. Yamal, el penalti en Elche, lo lanzó Rafinha. Ahora Yamal. Tira Yamal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Se tiró bien. Se tiró bien, pero lo metió cerca del palo derecho. A media altura. Gol del Levante, Iván Romero. Regalo, gracias. Gracias. Xavi Spar, ¿no? Creo que se la regala. Sí. Iván Romero, que se aprovecha y marca. Se la lleva Brugué, sí, perdona, sí. Ahí está Brugué. Se mete Brugué, se mete Brugué, se mete Brugué. Juan García Brugué, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Brugué, gol, Brugué, gol, Brugué, gol. Mira de Jamie cómo se va de uno de otro. A de Jamie, a de Jamie, a de Jamie. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El pueblo, sin embargo, aplaude. Aplaude al Levante, marca de Jamie. Levante 2, Barça 4, Karim Adeyemi.
12: Gran acción individual de Karim Adeyemi.
9: Doncs que... aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope. D'aquell llevant 2, Barça 4. El Barça que en 5 partits ha aconseguit les 5 victòries, ple. El Barça que es manté líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. La propera cita, com us deia, la tenim ja aquest dimecres a la Lliga Barça Racing de Santander a 9:45 a l'estadi del Camp Nou.
22: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
9: I aquest és Hansi Flick, el tècnic del Barça, content, tot i que no va ser el millor partit del Barça de la temporada, es va atribuir, atenció amb això, la responsabilitat en el primer gol del Llevant.
23: No ha sigut el nostre millor partit, per suposat. Crec que hem tingut un gran inici, però llavors a la segona part hem patit una mica més. Amb 3-0 normalment juguem amb més calma, però al final el Llevant ho ha fet molt bé. La gespa crec que no estava en les millors condicions. Estava molt seca, no estava en les condicions en les que normalment juguem. I el primer gol que encaixem és culpa meva, perquè volíem fer canvis i he avisat el Carles i li he dit d'esperar a la següent aturada i llavors això ha passat. Per tant, ha estat culpa meva, però al final estic content de que l'equip es recuperés i marqués el quart gol i estem feliços.
9: Detall de bon entrenador, de bon gestor de grup, el que va tenir ahir Hansi Flick, atribuint-se la responsabilitat en el primer gol del Llevant. Saludo l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
24: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
9: Ara parlem del partit d'ahir, d'aquesta nova victòria del Barça a la Lliga, però abans hem d'escoltar Lamine Yamal, no? que és el nom propi una vegada més al Barça a les últimes hores, després d'aquesta declaració Universo Valdano, que crida sobretot l'atenció, Helena, per lo directe i clar que és Lamine Yamal, que no estem acostumats, dient que ell mereix guanyar aquest any la pilota d'or,
24: Sí, és tan natural que expressa el que pensa i el que sent.
0: d'una forma molt, molt transparent. Ha començat, Joan, diríem, un abans i un després per aquesta carrera de la pilota d'or. La setmana passada, des que es postulés Mbappé el dilluns, s'inicia l'estratègia per defensar la candidatura de Lamine Yamal, una mica de la mà amb el Barça. Dimarts surt el jugador en roda de premsa, diu que no ho suplicarà però enumera els mèrits que ha fet. Dimecres la porta al dinar de directives previ al partit de Champions, diu que se'l mereix Lamine Yamal. Després del partit, Flick per primera vegada, tot i que li havíem insistit també, diu que Lamine hauria de guanyar aquest trofeu. Fins al moment no havia recolzat cap candidatura, deia que no formava part de la seva feina dir qui havia de guanyar aquest guardó. I ahir a València, mateix discurs de campanya per part de Juste, que pràcticament sense que li preguntéssim va deixar anar que Lamine Yamal mereix guanyar la pilota d'or. En aquesta entrevista, hi ha un extracte de l'entrevista a Universo Valdano que s'emetrà divendres íntegra a Movistar Plus, Lamine, escolta, es postula així de contundent per guanyar la pilota d'or. Està gravada fa 3 dies, està gravada el divendres.
1: Sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y...
19: Así de claro lo tienes, ¿no?
1: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
9: Doncs es pot dir més alt, però no més clar, eh?
0: Totalment, totalment. Mbappé, que se'l donaria ell mateix, perquè, segons Kylian, és el millor del món, i Lamine posa els dos futbolistes en la terna, però creu que ha fet més mèrits, perquè ha estat campió del món aquest estiu i, a més, ha guanyat la Lliga i el jugador del Real Madrid doncs, ha acabat la temporada en blanc. Molt sincer, Lamine Yamal, per primer cop, Joan, i això em crida l'atenció, confessa, reconeix que no ha acabat content amb el seu Mundial, perquè recordo que durant tota la Copa del Món l'insistíem, el veiem molt seriós, el veiem fins i tot un punt enfadat, si li passava alguna cosa, si es sentia frustrat en determinats moments del partit, ell esquivava la pregunta sempre, doncs resposta que podríem dir que demostra l'ambició extrema que té i l'autoexigència que pesa en Lamine Yamal.
1: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Entonces... sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
9: Sí, ell és així, Helena. Quan acaba un partit i ell no ha fet gol o no ha deixat alguna assistència o no ha marxat amb facilitat a l'1 contra 1, normalment, tot i que l'equip hagi guanyat, surt amb mala cara.
0: Sí, jo crec que hi ha persones que no els hi agradarà i d'altres que interpretaran la part positiva, que parla de l'autoexigència per ser el millor, per marcar una història en el món del futbol. De fet, ell en aquesta entrevista recorda que hi ha grans estrelles com Messi, Cristiano, Maradona, però que cap d'ells tan aviat havia guanyat tant, havia aconseguit tants títols com Lamine Yamal. El que li falta, el que se li resisteix de moment, és la Champions. Té un palmarès espectacular, impressionant, amb només 19 anys. Però és conscient que té molt camí a recórrer. Es queda doncs, després dels entrenaments moltes vegades practicant penals, faltes. L'altre dia en Champions marca de falta directa, el seu primer gol de falta. Ahir Rafinha li cedeix el penal perquè l'empati amb 6 gols en Lliga. Són dos dels màxims golejadors de la competició, juntament amb Camello i amb Kylian Mbappé. I Lamine Yamal parla també de com és de positiu tenir-lo per un entrenador a l'equip.
1: Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver, pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
9: Sí, està bé que això ho digui perquè també hi ha el debat, Helena, de molta gent que pensa ah, millor que encara no guanyi la pilotadora, així tindrà un al·licient per seguir lluitant per aconseguir-lo l'any següent, però bé, ell deixa anar aquest missatge també de que tothom estigui tranquil, que jo tinc molta gana i encara que vagi guanyant coses sempre voldré més.
0: Sí, sí, sí, de fet, jo crec que guanyar la pilotadora el pot reforçar en aquestes ganes, en aquesta fam de voler més que demostra en l'entrevista i que també demostra el terreny de joc. Ahir sí que és cert que quan el va substituir Hansi Flick no va posar cap mala cara, li va xocar la mà a l'entrenador, li va xocar la mà a tots els seus companys i fins i tot es va aixecar per celebrar el golaç de Karim Adeyemi, que donava una mica la tranquil·litat quan el Barça més estava patint aquest quart gol, el 2-4 de la tranquil·litat, a una altra obra d'art del futbolista alemany que va entrar a la segona part.
9: Sí, de moment la millor notícia és que Lamine Yamal aquesta temporada va de menys a més, que ahir va fer dos golets més, que està jugant molt bé i que l'equip continua jugant bé, Helena, tot i que ahir és veritat que el partit al final es va complicar i que ha de servir de lliçó també això, no? El Barça quan va al 100% jo crec que és un equip ara mateix imparable, però si baixes una miqueta al pistó, qualsevol partit se't pot complicar.
0: Sí, i ho deia Flick a la prèvia, que no poden baixar el nivell de concentració ni un 10%, que si no van pel mal camí. Ahir doncs sembla que es van relaxar una mica perquè tenien una renta de 0-3, portaven 3 gols d'avantatge al Llevant, que fins ara ha estat el rival més competitiu, ha estat el partit que més li ha costat al Barça. De fet, al final, abans d'anar-se'n cap a Barcelona, vam veure la imatge de la porta amb Rafa Juste triomfal, no? Aixecant el puny als mitjans de comunicació, conscients de que aquests 3 punts han estat més difícils d'aconseguir que en les anteriors jornades de Lliga. De fet, el Llevant es va arribar a posar 2-3 amb gols d'Ivan Romero i Roger Bruguer, però després el golaç de Adeyemi doncs donava la tranquil·litat amb el 2-4. Ho deia Flick, i és un tema que preocupa. Si està centrat, si està focalitzat Karim Adeyemi, doncs donarà molt a aquest equip. Ja t'ho explicava, ho explicàvem, que Flick té molta ascendència, té molt poder sobre el futbolista, fa molts anys que es coneixen, ha tingut alguns comportaments extraesportius una mica polèmics al seu país i ha deixat dit al cos tècnic que si se n'assabenten que Adeyemi es desvia una mica del camí, que l'avisin, que avisin a Hansi Flick que li llegirà la cartilla perquè doncs, té molta ascendència, és com un pare per Karim Adeyemi. També va marcar gol Xavi Espar, que va ser substituït una mica més tard just després del primer gol del Llevant, i en aquest sentit van donar mea culpa a Hansi Flick perquè creu que l'hauria d'haver substituït abans per Cancelo perquè tenia algunes molèsties físiques. I en el capítol d'excuses o una mica de crítiques perquè el joc no va ser tan extraordinari com en els partits anteriors, Eric García va dir que havien hagut de fer un esforç molt important per la calor, per la temperatura i perquè les condicions del terreny de joc doncs no eren les correctes. Hansi Flick també es va queixar de la gespa i Luis Castro, l'entrenador del Llevant, doncs va sortir a defensar el seu club dient que no poden tapar el sol, que han fet tot el possible per regar i preservar la qualitat del terreny de joc, però feia tanta calor que el regaven i de seguida quedava sec. Per tant, també això hauria de mirar la Lliga, perquè no pot ser que juguin partits a 4:45 de la tarda amb una calor sufocant a València, on fins i tot a la grada hi va haver un aficionat que va patir un cop de calor.
9: Normal, sí, sí. Està fent molta calor i jugar aquestes hores passa factura. Demà tornarem a escoltar Hansi Flick ja en la prèvia del partit contra el Racing de dimecres al Camp Nou, que serà més tard, serà la nit. Condis, gràcies, que vagi bé.
0: Adéu, bona tarda.
9: Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
22: La imatge del dia.
2: La imatge del dia. Jo i Mbappé. El jo és Lamine Yamal. Yamal és així de natural i no se'n va adonar que posava jo pel davant d'Mbappé. I és que, clar, si al final diu que són els millors del món i ell considera que el millor és ell, no queda tan malament posar-se pel davant del francès. Em dóna mandra parlar de la pilota d'or, però Yamal s'ha posat a l'aparador. Hi ha una consigna del Barça per fer campanya a favor de Lamine. Va posar l'aparador fent la roda de premsa prèvia al Feyenoord perquè els mitjans que habitualment pregunten a Flick ho fessin amb Yamal. L'Helena, per exemple, li demana que aprofiti el micròfon per reivindicar que es mereix la pilota d'or. El Yamal va tenir reflexos i, malgrat considerar-se candidat favorit, va preferir que no ho volia suplicar. Pregunta dient i resposta intel·ligent. A partir d'aquí, la Porta, Flick, Juste, s'han mullat i han fet campanya i, per acabar-ho d'adobar, posen a disposició d'Universo Valdano a Yamal i es passa mil pobles. No cal, Lamine, no cal que diguis que t'ho mereixes, tu. La gent que vota ja veuen com jugues, quins campionats guanyes i tenen opcions per triar el guanyador d'un premi on es troben que no poden votar, per exemple, els seus companys Pedri i Rafinha. A partir d'aquí és un premi sense credibilitat on tant de bo el guanyis tu. Però no cal que entris en campanya. Tu, a jugar i a seguir demostrant el que vals i agrair la generositat del teu capità del Barça, Rafinha, que et dona la pilota per llançar el penal, no sigui cas que t'enfadis com vas fer a ells.
22: Manolo Oliveros, Esports Cope.
9: Gràcies, Oli, per la imatge. 3:24, precisament l'Elx és el rival de demà del Real Madrid. Després de la pausa, escoltem a Mourinho.
5: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
6: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.

0: 3:25, Esports Cope, per Cope Catalunya. Hora d'escoltar Mourinho. La Gil, bona tarda.
1: Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
0: En la prèvia del partit de demà, que toca visitar l'Elx.
1: Sí, i m'ha fet l'efecte avui que Mourinho estava encostipat i d'entrada amb poques ganes de parlar, perquè quan a la pregunta, la primera de cada roda de premsa de la tele del club, com arriba l'equip en aquest partit transcendental, quin Madrid veurem, etc, etc, s'ha limitat a dir: demà el que vull és guanyar i sumar 3 punts. Una resposta molt curta per una pregunta institucional de club. Però és que el millor de la roda de premsa del portuguès calia esperar fins al final per trobar-lo. S'havia acabat el torn de preguntes. Mourinho s'aixeca, són 4 segons, i li diu als periodistes:
2: ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
1: Se l'estava guardant.
0: Què penaltis?
1: Home, el de l'Atlético de Madrid, ahir, el penal que li xiulen al Barça al Ciutat de València, bueno, en fi, no sé. Com que la pregunta de rigor per Vinícius, Batllori no ha portat res de nou, està treballant, està content amb el seu rendiment, només li falta gol, calia preguntar-li per Arda Güler i els bons minuts del turc davant del Rayo, que van capgirar un partit quan el Bernabéu xiulava, i sembla ser que Mourinho està començant a descobrir Arda Güler.
2: És increïble. La visión, la decisión, la organización del juego, la estabilidad que da el juego del equipo, la creación. Para mí es un jugador con un potencial fantástico, que tiene ya números muy interesantes. Son números más profundos, de análisis más profunda. Es un chico que tiene una influencia grande, como dices tú. A lo mejor no quiero ir tan lejos y decir top, top, top 3 veces, pero seguramente top, top, ya estamos por ahí.
0: Home, es va notar quan va entrar al terreny de joc. El que està molt gris és Bernardo Silva, no? No...
1: Bueno, és que el primer està jugant de pivot. Va jugar per darrere de Valverde en el partit davant del conjunt del Rayo. Sembla ser que la posició més adient per Bernardo seria una mica més a prop de la porteria contrària, però aquí tens Bellingham, tens Arda Güler, havies de col·locar Diomandé com a titular sí o sí. Clar, va tenir una jugada que va posar el Bernabéu en un atac de cor quan intenta treure una pilota des de la balconada de l'àrea pròpia i una mica més i la perd, i provoca una clara ocasió del Rayo. Mourinho es va empipar i el va canviar. Bueno, potser no era tan gran fitxatge Bernardo Silva pel Madrid com es podia preveure quan es comentava que estava a l'òrbita del Barça, etc, etc. Però en tot cas, Batllori, el cas és que el Madrid no acaba de quallar 90 minuts complerts i comença a tocar preguntar si 3 mesos és un termini raonable per veure el Madrid de Mourinho.
2: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No, no. A lo mejor me he hecho entender mal o comuniqué mal. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy. Pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
1: Para los no iniciados, els que porten 10 anys demanant aquest termini de 10 anys és l'Atlético de Madrid, en el cicle de Simeone.
0: Era una indirecta.
1: Era una indirecta cap als del Metropolitano. Ha afegit que és impossible mantenir 90 minuts una pressió alta, que espera que Zidane no es precipiti amb Tchouaméni ara que arriba l'aturada FIFA, i repetiran titularitat el Martínez, Valero, Bellingham, Vinícius i Mbappé. Alerta, perquè lo següent del Madrid és derbi al Metropolitano. I hem vist Batllori un Mourinho cansat quan li han preguntat com afrontava ell personalment aquesta setmana de 3 partits.
2: Com afronto jo? 6 ruedas de prensa en una setmana. Yo hablo con estes, les digo que en todos los otros países me permitían ahorrar una. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro. Ahí vamos, si vosotros me decís próxima semana de 6 ahorramos una, yo traigo aquí un picar y nos divertimos aquí un poco.
0: Un picar es un pica-pica, ¿no?
1: Donaría un mes de la meva vida per un pica-pica.
0: Per un pica-pica amb Mourinho.
1: Per un pica-pica amb José Mourinho. Ja tenim convocatòria, la mateixa que la del partit davant del Rayo. Ja veurem si lo de l'Elche acaba amb xupito o sense.
0: De seguida el debat amb el Minguella i el Poli, abans un consell. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades del FIA UEC 6 hores de Barcelona des de 30 € a circuitcat.com.

0: Vinga, obrim el debat. De moment amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
1: Bona tarda, com anem?
0: Molt bé, home, que tenim alguna dificultat per connectar amb el Pol i a veure si ho aconseguim. Què tal tu?
1: Bueno, bé, estic sorprès del Mourinho, que diu que necessita 6 mesos perquè la gent l'entengui i tot això i tal.
0: Sí.
1: No cal tant. Jo tinc a dir una cosa. Vosaltres creieu que si el City hagués volgut el Bernardo Silva l'hagués deixat lliure?
0: Això ja ha passat amb altres futbolistes, eh? Quan el City deixen a un jugador vol dir que ja...
1: Amigo,
0: no,
1: eh? amigo. El que passa que, com que és portuguès i el Mourinho i tot això, el van fitxar ràpid, però quan el Guardiola li diu a un coge camino para otro sitio, algo ya. Jo
0: home,
1: no tinc res contra...
0: Han deixat anar a Rodri, que, home, jo crec que el Barça portarà, eh? Ja,
1: no,
0: ja està portant.
1: Rodri és un jugador... A més, el Rodri és un jugador que al Barça li feia falta. M'entens? Vull dir, a part de les seves condicions de treballador, de madur, d'organitzador i tal, el Barça no tenia aquest jugador. Tenia uns centrocampistes, té uns centrocampistes molt bons, però més ofensius, més amb la mentalitat del Barça i tot això. Molt bon fitxatge, i més si li prens al Madrid.
0: Clar. Sí, un tio que organitzi, que posi pausa en algun moment, que porti experiència, no? Que és el que està fent.
1: Exacte, però quan el Bernardo Silva el posen al mercat, que no el posen al mercat, en realitat no li ofereixen res per renovar, bueno, està bé, no és que sigui un mal jugador, però no pot ser un gran reforç per un equip gran com el Madrid.
0: Ja. Escolta, de moment el Barça molt bé, ahir la cosa es va complicar una mica al final, perquè no. Jo crec que hi ha un moment que es desconnecten, però l'inici va ser molt bo, una altra vegada.
1: No, el Barça porta una sortida de campionat de primer nivell. Els jugadors que han vingut de fora sembla que fa anys que estan per aquí, per la Masia. Vull dir que s'han adaptat molt bé i bueno, és una felicitat veure la Lliga Espanyola a Europa. Ja veurem si això funciona igual, però amb la Lliga Espanyola jo crec que el Barça ha agafat carrerilla i ja no la perd aquesta carrerilla.
0: I el Madrid com el veus? Que el Madrid està traient endavant els partits, tret d'un que va punxar contra el Betis, però per qualitat està traient endavant els partits, però no acaba de jugar bé, i la gent al Bernabéu, encara que guanya, el xiulen, eh? Per què creus que el xiulen?
1: Bueno, el xiulen perquè no estan tan d'acord amb el canvi que van fer l'estiu passat, entens? Vull dir, els hi van col·locar a la massa aquella roda de premsa que va fer el Florentino, que semblava un ambaixador d'altos vuelos allà sentat amb aquell sofà i tot això i tal, i la gent hi ha gent del Bernabéu que això no accepta, vull dir que la culpa, tirar la culpa amb aquest, amb aquell, a l'altre i fotre tres a fora i seguim endavant, això hi ha gent que no accepta. I la gent del Bernabéu és bastant més crítica que la del Camp Barça. Nosaltres aquí ens creiem més, no dic ara, històricament, ens creiem més el que ens expliquen i tal, no? Que la culpa és de Madrid i la culpa és dels que manen i tot això. Però Madrid, com que se senten superiors, sempre volen estar en primer lloc. I quan no estan en primer lloc, li foten canya amb el que està davant.
0: Sí, a veure que ja està per aquí el Poli. Hola, Poli.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué
0: muy
2: tal?
0: Bien,
2: ¿todo bien?
0: Bien, hombre, que nos estamos preguntando por qué el público del Bernabéu le silba al equipo a pesar de que el equipo va ganando.
2: Porque no le gusta lo que ve. Ya. No es cuestión de ganar sola vez. Tú puedes... No, claro, pero si esto es muy claro. Fíjate, de hecho...
0: Habíamos dicho muchas veces, Poli, que, bueno, la gente del Madrid, mientras el equipo gane, no es muy...
2: No le piden
0: mucho más. Y yo este año veo que no se conforman con ganar, que le piden
2: al ya el año pasado,
0: que
2: acuérdate
0: mejor.
2: Que el año pasado pitaron ya también. Acuérdate cómo salió Vinicius varias veces, Bellingham... Yo entiendo que tú puedes decir, igual que digo yo muchas veces, que el resultado es lo más importante, sí. Pero dentro de que haya algo, de que haya una idea, de que haya una idea de cómo tú quieres jugar. Luego te puede salir mejor, te puede salir peor, puedes tener muchas cosas. Pero es que lo que estamos viendo ahora mismo es como la película, Regreso al Futuro. Estamos regresando a la época de Mourinho, que para mí ha sido una de las peores épocas que hemos tenido. Yo lo he dicho muchas veces. Yo no quería que viniera Mourinho, lo he dicho tal. Digo, bueno, voy a cambiar mi pensamiento, hay que darle una oportunidad. con la experiencia que tiene, con los años que han pasado, pues a lo mejor viene diferente. Pero no, el Madrid jugó el otro día y a la gente no le gusta, como un equipo pequeño, sales contra un equipo que es inferior a ti, que es el Rayo, y lo digo con todo el respeto del mundo hacia el Rayo, y te metes tú atrás a jugar a la contra en el Bernabéu, a meterte ahí atrás para robar un balón y salir y ganar el partido así. Pues la gente no le gusta eso.
0: Claro.
2: No, vaya ganando 3-0 o vaya ganando como vaya ganando, José. Y lo digo, ganando 3-0, lo dije en tiempo de juego, lo volví a repetir y lo dije varias veces. ¿Cuándo se iluminó el Madrid? Cuando salió Arda Güler, que es cuando jugó los mejores 15 minutos
0: tiene,
2: del partido.
0: Es el que tiene fútbol ahí. Oye, os quiero preguntar una cosa por las declaraciones de Lamine Yamal, Minguella. ¿Qué et sembla que Lamine Yamal digui tan clarament jo mereixo aquest any guanyar la pilota d'or? Què et sembla?
1: Bueno, perquè algú li ha dit i el nano s'ho creu i ho diu. Vull dir, això de la pilota d'or, cada any tenim aquesta història. Això és com allò, la canció de Benidorm, saps? Allò de la... cada any toca.
2: Sí, el festival de Benidorm, ese sí que era un lado. Sí.
1: Mira, jo us explico una anècdota molt ràpida. Quan va arribar l'Stoichkov al Barça, els de Match Football o els que organitzen això...
0: France Football, sí.
1: El futbol es van posar amb mi, van venir, li van fer les fotos, tal, no sé què, no sé quantos, ja estava tot muntat. Al cap de pocs dies, el Berlusconi truca a France Football i de cop i volta l'Stoichkov passa a segon lloc i puja al delante centro aquell holandès que tenien, com es deia?
0: Van Basten.
1: I li donen el Van Basten i l'Stoichkov el deixen per l'any següent. Per tant, com que això jo ho he viscut, doncs bueno, el que li donguin serà un gran jugador. Sí. Ara, et pot tocar aquest any, o l'any que ve, o d'aquí dos anys, ja està. Això és una... A més, és un premi que és dinerari, eh? Vull dir que és... No, no, hi ha una sèrie d'esponsors que tenen molt interès en anar cap aquí, claro, cap allà i tot això, i això és així.
0: És que d'esto, Poli, lo que llama la atención es que no estamos acostumbrados a que un jugador de forma tan frontal diga no, yo me lo merezco. Normalmente los jugadores
2: si
0: son
2: que,
0: más...
2: El problema, no, pero no estamos acostumbrados aquí en España, porque yo oigo hablar a los de la NBA, oigo hablar de la NFL, yo oigo hablar a los americanos, LeBron dice que es el mejor, Michael Jordan dice que es el mejor, Scottie claro. Pippen decía que era el mejor, todos dicen que son los mejores, sí. Pero si es que, a ver, el problema no está, Lamine Yamal tiene todo el derecho a pensar que es el mejor,
1: sí,
2: ¿y por qué
1: hombre,
2: no lo
1: claro.
2: ¿Tú qué quieres?
1: No,
2: no. El que llega a una entrevista y diga,
0: no,
2: no, perfecto, bueno...
0: Sí. Yo
2: no, pero José...
0: No digo que esté mal, digo que me llama la atención, que no... Pero bueno...
2: Bueno,
1: perquè és un jugador especial, eh? Vull dir, ell...
2: Però, escucha, nos llama la atención...
1: Jugador, él es un personaje especial, que viene de un grupo familiar especial, todo...
2: Pero a mí nos llama la atención porque en España no estamos acostumbrados nada más que a quedar bien y decir, no, el equipo, porque esto sin el equipo, porque el equipo... No. Vamos a ver, mira... El primer fallo del Balón de Oro, que realmente no sabemos por qué te lo dan. Porque si en el 2010, yo ahí dejé de creer, si en el 2010 tanto Xavi como Iniesta no se llevaron el Balón de Oro, el Balón de Oro, con todo mi respeto, es una moñiga, por no decir otra cosa. Lo habían ganado todo con el Barça. Habíamos sido campeones del mundo, habían sido los mejores del mundo.
0: Se lo llevó a Messi.
2: ¿Y no le das a ninguno de los dos el Balón de Oro? ¿En serio?
0: Sí. En fin.
2: ¿En serio? A partir de ahí, ya me da igual. A mí me da exactamente igual quién sea el Balón de Oro. No me va a determinar, porque mira... Yo no sé, cuando tú hablas de Balón de Oro hablas de la mejor trayectoria en esa temporada de un jugador individualmente. Sí. Entonces, y te voy a poner a Lamine. El año pasado, acuérdate, con todas las lesiones, con todo lo que estuvo Lamine, no fue el mejor. Y lo sabemos todos. El Mundial
1: Poli,
2: no ha sido el mejor tampoco. ¿Por qué le vas a dar el Balón de Oro?
1: Paréntesis.
2: ¿No?
1: Sí. Individualmente en un deporte que es colectivo.
0: Claro.
2: Sí. Efectivamente.
0: Muy difícil,
2: José,
0: de medir. Bueno, lo vamos a dejar ahí de momento, amigos. Os agradezco mucho la presencia, como siempre. Minguella,
2: un abrazo,
0: Poli,
2: muy fuerte.
0: Una abrazada.
2: Hasta luego. Adiós.
1: Muy fuerte,
0: adeu.
1: Muchachos.
0: Seguim.
3: Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
4: Dos partits més i arriba l'aturada de seleccions. I el Barça haurà de sumar 6 punts. L'equip de Tiempo de Juego continua vivint amb la mateixa passió al millor futbol del món.
5: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el Tiempo de Juego.
3: Tiempo de Juego.
4: Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Racing.
6: Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori,
3: Gerard López,
4: Paco Liani.
3: Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
7: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: I ara toca parlar de l'Espanyol, que ha de visitar demà el Rayo després de guanyar Pamplona 0-2. Juan Arias, bona tarda.
8: Què tal, Bajori? Molt bona tarda.
0: Amb un clar nom propi, que és el de Roberto. Va fer 7 gols durant tota la temporada passada. Roberto, amb 5 jornades, ha fet ja 5 gols aquest any.
8: Y en 5 tiros a puerta, lo cual habla de la efectividad del delantero andaluz. Te comento que hay 4 bajas en la lista de convocados para enfrentarse mañana al Rayo en Butarque, el campo de Leganés. Las ya sabidas de Kiki García, Puado y Grosabel, se le añade Jofre con problemas musculares. En la rueda de prensa previa, el entrenador Manolo González ha dado del jugador de moda, como comentas, Roberto Fernández. 5 goles en 5 partidos y en 5 tiros a puerta, cuando el año pasado, en toda la temporada, marcó 7. El técnico ha dado mucho mérito al buen trabajo de cara a gol del delantero cordobés.
9: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, pues l'any que ve estarà al Manchester City. No és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara al millor està a 2 partits o 3 que no marca i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
8: Manolo González dijo, recuerdo, en la previa contra Osasuna que iban a por los 9 puntos que hay en juego esta semana, es decir, ante el citado Osasuna, Rayo y para finalizar contra el Elche el viernes en Cornellà. Tras ganar en el Sadar, se muestra ambicioso por conseguir esa cifra y dar un salto importante en la clasificación. El Español ahora mismo es octavo con 7 puntos.
9: Es muy difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: Y respecto al partido, respecto al rival, el Rayo Vallecano, Manolo González considera que no será fácil ganarle, a pesar de que en la clasificación suman solo 4 puntos, eso sí, habiendo jugado ya contra el Barça y el Real Madrid.
9: Y es engañoso los puntos que tienen. Han jugado a camp del Barça, a camp del Madrid, y de fet han competit bé els dos camps, que ataca amb molta gent, que ataca amb molta vertigen, y això també t'ho dona pues, aquesta confiança i aquesta... que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà... tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
8: Se prevén algunos cambios en el 11 inicial, no muchos, para refrescar al equipo. Jugadores como Cala, Moscardo, Núñez o Harman podrían ser titulares tras su suplencia en el Sadar. En este sentido, Manolo González ha dicho que Brian Zaragoza tendrá su oportunidad en el equipo inicial cuando el propio jugador confirme que esté al 100%.
0: Perfecte, doncs així està l'Espanyol, pendent d'aquesta visita demà al camp del Rayo, a Butarque, en aquest cas, al camp del Leganés, a veure si cauen 3 punts més. Gràcies, Juan.
8: Que vagi bé.
0: Això a primera divisió, on, per cert, la jornada 5 encara no ha finalitzat. Avui queda un partit encara per disputar-se. Bon partit, partit atractiu. A partir de les 9 de la nit s'enfronten al Villarreal i al Betis. A segona divisió no ha estat una bona jornada pels catalans. Derrotes de Sabadell i Girona. Jan Sanés, bona tarda.
10: Hola, Joan, bona tarda.
0: El Sabadell va perdre ahir 2-0 a Mallorca.
10: Sí, primera derrota de la temporada pel Sabadell, que va caure 2-0 amb el Mallorca Son Moix, a un partit marcat per dues errades a la primera part que van ser les causants dels dos gols del conjunt local. A roda de premsa, Ferran Costa destacava que s'ha de tractar de fer digestions ràpides i que seguir creixent en el que són, un equip que sempre busca evolucionar.
11: No m'agrada perdre, no ho suporto, però també valoro cada un dels punts que portem, que costa molt sumar cada punt aquesta categoria. Llavors aquí del que va és de fer digestions ràpides, de seguir creixent en el que som, de seguir, i ho d'avui, en generar un aprenentatge de que realment el més important per nosaltres són aquests aspectes i ens prepara pel que ve. Som un equip que sempre busca evolucionar.
10: El Sabadell tanca la jornada en un 100a posició amb 8 punts, rebrà a l'Oviedo diumenge a les 2 a la nova Creu Alta.
0: Derrota del Sabadell i també va perdre el Girona, 1-2 davant del Castelló. Albert Díaz, bona tarda.
12: Què tal, Vallori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: I a més de perdre els 3 punts, perd també a Brian Hill per lesió.
12: Sí, durant unes quantes setmanes que haurem de sumar aquesta baixa, a les que ja comentarem per l'aturada de seleccions, perquè l'aturada és a primera, però òbviament no a segona, i té jugadors internacionals al Girona. Però el que apunta portaves partit condicionat des del minut 14 per aquesta lesió muscular de Brian Hill, va haver d'abandonar el terreny de joc. Avui sabem que és una lesió muscular als isquios de la cama dreta, i partit condicionat també al minut 9 de la segona part per l'expulsió doble groga justeta d'Abel Ruiz. Se la podia haver estalviat l'àrbitre i també l'entrada a Abel Ruiz. El partit, òbviament, condicionat per això, perquè quan van expulsar Abel, el Girona guanyava 1-0, gol que va fer Júnior al minut 7 de la primera meitat. Quique Álvarez és el tècnic del conjunt de Montilivi.
13: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
12: Girona 1, Castelló 2. Va remuntar, va aguantar bé el Girona, tot i l'expulsió, però va remuntar el conjunt castellonenc els últims 10 minuts de partit. Això fa que el Girona caigui. A veure, està tot molt compactat a segona, normalment està tot molt compactat durant la temporada. Caigui dels 6 primers, és 13è amb 7 punts. Toca visitar el Cádiz el dissabte vinent.
0: Anem amb la Lliga F, hem de parlar de les victòries del Barça i del Badalona, que ha començat per ser molt bé la temporada, també de l'empat de l'Espanyol a Bilbao per sumar el primer punt de la temporada. Oriol Ruiz, bona tarda.
14: Bona tarda, Joan.
0: I també hem de dir que ja tenim dia, hora i escenari pel primer clàssic de la temporada.
14: És correcte, ja tenim data per al primer clàssic, però serà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda, al Temple Blaugrana, al Camp Nou. I tornant a el que ha sigut la jornada aquest cap de setmana a la Lliga F, doncs comencem parlant per la nota menys positiva. L'Espanyol, que continua sense conèixer la victòria aquesta temporada, va empatar a l'Ezama contra l'Atlètic en un partit on les blanquiblaves guanyaven per 1-2, però al minut 93 van encaixar el gol de l'empat. Amb aquest punt surten de la zona d'ascens, però segueixen en la part baixa. El Badalona Women va sumar els 3 punts a domicili contra l'Eibar, mateix equip que fa una setmana va aconseguir empatar a 0 contra el Real Madrid, i amb aquest resultat 1-4 ascendeixen fins la cinquena posició, a un punt del conjunt blanc, que és quart després de vèncer divendres al Deportivo de la Coruña per 0-2. I el Barça, que segueix dominant amb mà de ferro la Lliga després d'una nova victòria, en aquesta ocasió 4-2 contra l'Atlètic de Madrid, en un partit on el tècnic Pere Romeu va haver d'improvisar la línia defensiva degut a les baixes. Sobre la planificació en va parlar el tècnic blaugrana.
15: Avui crec que el tècnic és superbo per haver entrenat dos o tres dies en aquesta posició i per haver jugat avui contra una jugadora com Luani, que és una jugadora molt ràpida, amb el desequilibre i tot. I sí que estic supercontent i vull aconseguir el partit moltíssim, però evidentment és una posició que ja sabeu fa setmanes i mesos que he demanat, que de moment no ens arriba, i en cas que no ens arribi seguirem fent el possible per seguir sent la millor funció que vam dir.
14: Ja ho he dit, ha demanat els fitxatges, incorporacions als laterals, però encara no arriben i haurà de fer mans i mànigues per fer funcionar la defensa.
0: Tanquem el bloc dedicat al futbol, Gil, amb la jornada de la Primera Federació. Com ha anat?
16: La número 3, només el Nàstic fa els deures, imposa 4

0: Perquè l'acció no ens va deixar molt tranquils, feia mala pinta, però va patir una forta contusió a la cama dreta i les proves mèdiques realitzades avui han descartat lesions òssies i articulars, i ens diu el Barça que la seva participació en els propers compromisos els valorarà en funció de la resposta al tractament. És a dir, que hem de mantenir aquest interrogant el més imminent, que és el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, la Supercopa Endesa a Badalona. Ve el Barça de guanyar aquest primer títol, 96-87, davant Lleida, amb un Kevin Panther que va brillar amb la primera aparició amb la samarreta blau i grana aquesta temporada, 14 punts, i també va destacar Joel Parra, 21 punts, 7 rebots.
1: Molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit. Així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: Guanya el Barça, tot i que és una constant durant aquesta pretemporada que les lesions acompanyin l'equip. La de Brizuela és la tercera en dues setmanes. I també destaquem el bronze, torna a penjar-se una medalla, bronze de la selecció espanyola femenina, guanyant el duel pel tercer lloc a l'anfitriona del Mundial, Alemanya, que ja va ser el partit inaugural, que va guanyar Espanya, va tornar a vèncer 81-58.
2: Gràcies, Albert.
0: Que vagi bé.
2: Un altre protagonista del cap de setmana, Enric Mas, ha sabut aprofitar la baixa de Pogacar i guanya de forma brillant la Vuelta Ciclista a Espanya, la seva primera gran cursa.
3: Han sido muchísimos, muchísimos años, no solo de profesional, sino desde pequeño, desde que empecé con la bici, tenía claro de que quería intentar hacer algo así y poco a poco, pues, lo he conseguido.
4: Enric, ¿ahora cómo lo vas a celebrar? Que hoy ya sí puedes.
3: Con el equipo.
2: Molt ben fet. Enric Mas guanya la Vuelta, Zverev guanya el US Open de tenis i acabarem amb un apunt de waterpolo, Jan, que vam sentir la setmana passada Maica García anunciant que denunciaria el Sabadell per incomplir la llei de maternitat. El Sabadell ha exposat durant el cap de setmana els seus arguments.
5: Sí, s'ha pronunciat per primera vegada el Club Natació Sabadell sobre el cas Maica García. Ho ha fet amb un comunicat a xarxes al qual detalla els fets amb fins a 7 punts. El club destaca que el contracte amb Maica es renova abans dels Jocs de París 2024 fins al 31 d'agost del 2025. Un cop manifestada la decisió de ser mare per part de la jugadora, aquest contracte s'estén fins a l'agost del 2026. El Sabadell reitera que durant tot aquest procés va posar en disposició de la jugadora tots els recursos mèdics, tècnics i logístics, i el 28 d'abril del 2026 és quan, a més de 4 mesos d'antelació, comunica a la jugadora que no renovarà el contracte més enllà de l'agost del 26. A més, l'oferia la possibilitat de continuar vinculada a l'estructura de l'entitat, fet que ha estat declinat per la voluntat de Maica de continuar la seva carrera professional. Tot i aquesta decisió, el Sabadell manifesta que l'1 de setembre va abonar a la jugadora els incentius econòmics condicionats contractualment a la seva retirada.
6: Superstar. Bueno, ha fet oposicions, Manolo González, amb el seu tall sobre Roberto, però atesa la brevetat i la transcendència del document, crec que és important que tornem a sentir el corte del dia.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
6: Para que después algunos hablen de Central Lechera. ¿Dónde está la Central Lechera? La Central Lechera habría levantado la mano y habría preguntado por los...
2: Si no preguntan, es que no hi havia molt que preguntar ni molt que discutir sobre
6: los penaltis. No, preguntar nunca es ofender. Y en todo caso, esta sección se presta a que de manera telemática podamos inquirir a que Mourinho nos haga un tiempo de revisión después de cada partido. Nos, sí. Por nosotros, por esta sección.
2: El tiempo de revisión ya va a dir el que había de dir.
6: Encantados de la vida. Última hora, Valldori. S'ha acomiadat d'Osasuna Braulio Vázquez, que marxa a ser director esportiu del València. Ha estat un bany de llàgrimes per part del president i del mateix Braulio Vázquez. I atenció, he vist que enceta Honduras un torneig a la CONCACAF i no diries tu qui és el seleccionador d'Honduras.
2: Qui és?
6: José Francisco Molina. Como dijo aquel, que viva Honduras.
2: Marxem amb les enquestes. En clau Barça, qui mereix la pilota d'or? Creieu que Lamine Yamal al 83%, que Mbappé al 17%, i en clau espanyol, qui va ser el millor a Pamplona? Expósito 15%, Omar 23%, guanya evidentment Roberto amb el 62% dels vots. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Sports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.

0: Línea Editorial.
1: Cadena COPE.
2: La polémica suscitada por la decisión del Tribunal Supremo sobre la denominada Ley de Nietos ha derivado una vez más en un preocupante ataque desde el Gobierno y el PSOE al Poder Judicial. Los jueces pueden equivocarse y sus resoluciones pueden ser recurridas, pero convertir cualquier discrepancia jurídica en una presunta operación política empobrece el debate público y aumenta la desconfianza social. Dan auténtica vergüenza las declaraciones de ministros como Óscar López, Óscar Puente o de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. La separación de poderes exige, como mínimo, prudencia en el lenguaje. Cuando desde la política se habla de salvapatrias, de lobos solitarios o de conspiraciones para alterar mayorías democráticas, se corre el riesgo de erosionar de manera irreversible la confianza ciudadana en instituciones que deben permanecer al margen de la batalla partidista. Calificar a los jueces que investigan causas especialmente sensibles para el Gobierno y el PSOE como lobos solitarios, un término generalmente usado para designar a determinados terroristas, y cuestionar de esta manera una resolución del Supremo que solo ha tomado unas medidas cautelares, inclina a pensar que sí existía una intención electoral al poner en marcha la denominada Ley de Nietos. España necesita menos ruido institucional y más respeto entre poderes, porque cuando el Ejecutivo pretende deslegitimar de una forma tan burda a los jueces, quienes terminan por padecerlo somos los españoles, que no merecemos unos gobernantes tan irresponsables.
3: Son las 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Per a molts joves, començar la universitat no implica només haver aconseguit una nota. Moltes vegades no s'estudia a prop de casa, implica canviar de ciutat, i això vol dir que s'ha de trobar un lloc on viure i, sobretot, que es pugui pagar. Això és tot un repte, com estem explicant avui a la nostra programació. Si posem l'exemple de Barcelona, el lloguer mitjà dels nous contractes signats durant el primer trimestre va superar els 1.100 euros mensuals, una xifra, evidentment, difícil d'assumir per a un jove estudiant i una càrrega molt feixuga per a les seves famílies. Opcions: renunciar a un pis i llogar una habitació, però tampoc no és la solució ideal. Estem parlant d'una mitjana de 600 euros al mes d'una habitació. I aquí han entrat en escena les residències d'estudiants, que han trobat una oportunitat de negoci i intenten cobrir el buit entre la demanda i l'oferta d'habitatge. Barcelona disposa ja d'unes 14.000 places en residències d'estudiants, però això no vol dir que tothom hi tingui accés. I el pitjor de tot això és que l'habitatge s'ha convertit en un factor que condiciona la capacitat dels joves per accedir a la universitat, fins al punt que en alguns casos acaben renunciant a determinats estudis perquè no es poden pagar un pis en una altra ciutat. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Yolanda. Doncs Barcelona continua sent un pol d'atracció per a estudiants, tant d'altres punts d'Espanya com de l'estranger. Però trobar on viure i, sobretot, fer-ho a un preu assumible no és gens fàcil. Mudar-se per fer una carrera, per tant, s'ha convertit en una autèntica odissea per a molts joves. De fet, el mercat de l'allotjament universitari arriba a aquest inici de curs pràcticament al límit i les residències freguen al ple, com també les habitacions, on els preus continuen pujant sense fre. Per analitzar tot plegat, a Herrera Copi Catalunya hem parlat amb Joan Mirà, que és el Regional Operation Manager de Resa Catalunya, una empresa amb diverses residències a la ciutat comtal.
5: Nosaltres estem gairebé al 100%. Quan comença el curs, evidentment, hi ha alguna baixa. És normal, però tenim molts estudiants, molta demanda, i acostumem a ocupar aquestes places ràpidament.
4: Però, Yolanda, aquesta alta demanda, segons l'empresa Resa, no és gens puntual.
3: I a què es deu aquesta situació, Sílvia?
4: Doncs Mirà assegura que ha anat creixent en els últims anys, tant entre estudiants nacionals com internacionals, i hi ha un moment que identifiquen com a l'autèntic punt d'inflexió de tot plegat, que és el Brexit. Molts joves que abans triaven el Regne Unit per estudiar haurien acabat mirant cap a altres destinacions, entre elles Espanya.
5: Amb el Brexit es va notar, però sí que és veritat que la demanda no ha deixat de pujar mai. Evidentment, amb el Covid va baixar, però jo crec que el Brexit va ser un punt d'inflexió important. Al final es van desviar molts estudiants que anaven a Anglaterra cap a altres països. I Espanya és un país doncs, molt, molt atractiu en aquest sentit, per la qualitat de les universitats i també pel tipus de vida que es porta.
4: Doncs, evidentment, hi ha aquesta combinació entre qualitat a nivell estudiant i també qualitat de vida. Barcelona, per tant, atrau cada vegada més estudiants, però això té una conseqüència directa, doncs, més competència per aconseguir una habitació.
3: Mm-hmm. Precisament aquesta alta demanda ha fet sorgir diferents alternatives per facilitar la feina als estudiants, no?
4: Sí, perquè hi ha una altra realitat, la d'aquells joves que no poden o no volen anar a una residència i que busquen una habitació en un pis compartit. A migdia hem parlat amb el Genís González, el cofundador de la plataforma Goodbye Mama. Ell té només 22 anys i explica que la idea va néixer precisament després de veure les dificultats que tenien els seus amics per trobar un allotjament. La proposta, que és una app, combina la cerca d'habitacions i pisos amb un sistema de coincidències que permet trobar companys compatibles segons aspectes com el pressupost, la zona on vols viure o l'estil de vida.
6: Quan vam començar a fer l'app, que al principi era només entre joves que tinguessin una habitació o busquessin habitació, al principi, pues ja et dic, o sigui, hi havia molt poca gent que oferís habitació, però t'estalviaves tot el tema de les agències i tal, i hi havia molta que seguia buscant. I llavors el que nosaltres vam fer perquè tota la gent pogués accedir a una habitació va ser buscar col·laboradors que les despeses que t'havien de causar no fossin extremadament dures i, òbviament, que tinguessis moltes opcions per comparar, que és molt important.
4: Doncs curiós també que tan jove hagin decidit emprendre un projecte així. Ens expliquen des de Goodbye Mama que l'any passat, segons la plataforma, una habitació a la capital catalana rondava de mitjana els 520 euros i ara situen el preu per sobre dels 550. I davant d'aquest panorama els estudiants busquen alternatives. Moltes vegades ho fan a través de les xarxes socials i, per desgràcia, això és una porta d'entrada a les estafes. González puntualitza que davant l'urgència molts d'ells avancen diners sense tenir clares les dades essencials del seu futur lloguer.
6: La gent jove al final són molt propers a les redes socials i ens posem a buscar per TikTok, per Instagram o el que més s'utilitza, que són grups de Facebook. En grups de Facebook el procediment és tu pots entrar i anunciar que busques una habitació, però el que més hi ha són persones anunciant amb una descripció bàsica de l'habitació que publiquen i fotos el que alquilen, no? Però pot ser totalment fals. I clar, si demana els diners per adelantat, paga i s'acaba donant compte de que realment ni la persona és propietària ni el pis existent.
4: Doncs, evidentment, això és un gran problema. De fet, el Genís ens explicava que coneix casos on hi ha estudiants que han arribat a perdre fins a 6.000 euros per culpa d'aquestes estafes. Però parlem ara d'una altra qüestió, i és el perfil de joves que ve cap a Barcelona. Segons Joan Mirà, de l'empresa Resa, molts joves són dels Estats Units, de França, d'Itàlia, Mèxic o la Xina, entre altres països. I en el cas de la residència, segons el mànager, són una gran opció per començar a tenir autonomia, però reforçar nous vincles a través dels espais comuns. Amb tot, però, hi ha una qüestió de fons, segons el Joan. El lloc on viu un estudiant pot acabar determinant, fins i tot, on cursarà la seva formació professional.
5: Una cosa que tenim molt clara sí. És que estudiar fora de casa hauria d'estar, a l'alcance hauria d'estar...
7: A l'abast de tothom, vaja.
5: Sí. Ah, exacte. No només d'aquelles famílies que s'ho poden permetre, perquè al final l'allotjament és el que acaba decidint si algú pot escollir una universitat, una carrera o no. I aquí estem nosaltres doncs, intentant ajudar a que aquesta elecció depengui menys de la butxaca.
4: Residències pràcticament plenes, habitacions que ja superen els 550 euros, com hem destacat, i estudiants que davant la falta d'oferta busquen solucions a través de xarxes i s'exposen fins i tot a possibles estafes.

0: vas posar per al curs següent, per evitar trobar-se, acabar el juny, marxar i després haver de tornar al setembre i haver de començar altra vegada a buscar, i llavors es fa molt més difícil.
1: Clar, jo no sé si els propietaris són una mica més exigents amb aquest perfil de client, pel fet de que siguin joves, estudiants, potser poden haver més problemes...
0: No, jo no, a veure, no diria que fos aquesta un dels hàndicaps que tenen per trobar habitatge, perquè això no és nou. A dia d'avui això ja és normal, doncs, que hi ha, quan es reuneixen joves, doncs, Què tal? Bona tarda.
1: La veritat és que el mercat està molt malament, per a aquests joves que necessiten llogar un pis, no?, mentre estan estudiant una carrera, per exemple. Com està ara mateix a Montserrat el mercat de lloguer a Barcelona, per exemple, per a un jove, doncs, que arriba a la ciutat per estudiar? No sé si hi ha prou oferta, què és el que passa amb els preus, com està la situació ara mateix?
0: Doncs la veritat és que ho té malament, com la majoria de persones que busquen un habitatge a Barcelona. És a dir, el problema bàsic i que tenim des de fa ja molt de temps és que no hi ha oferta suficient per donar resposta, doncs, a totes aquestes demandes. Amb perfils diferenciats, però que cap troba habitatge en aquests moments assequible a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. Els estudiants, en principi, buscaran una tipologia de contracte temporal, però la modificació que es va fer al respecte, equiparant-los amb efectes del topall de lloguers, com si fos un habitatge habitual o residencial, fa que aquest mercat pràcticament hagi desaparegut d'una manera clara, com el teníem abans diferenciat, el temporal de lo que era el residencial. Uh-huh. Però més enllà del preu que es pugui estar topat per aquest tipus d'habitatges temporals, és que no hi ha habitatge. No trobem habitatge ja de manera normalitzada per ningú.
1: Clar. Molts d'aquests joves ja directament renuncien a llogar un pis i busquen habitacions, directament. Compartir pis al final no és tant una opció com una necessitat. Això està passant, no?
0: Bueno, lamentablement sí, evidentment sí. Primera, que hi ha moltes vegades que desisteixen de venir a Barcelona, d'instal·lar-se a Barcelona per poder seguir uns estudis. Aquells que ja ho han fet des de fa temps enrere i que, per tant, estan cursant ja, doncs, la carrera i ja porten alguns cursos fets, doncs probablement, en molts casos, el que fan és aparaular ja per l'any següent l'habitatge o compartir-lo amb altres companys. Uh-huh. Buscar habitació, evidentment, és també una alternativa. L'habitació també té les seves limitacions des del punt de vista legislatiu, amb les modificacions que se'n van fer, però realment tampoc hi ha oferta suficient que pugui donar resposta. Uh-huh. I ens estem trobant, doncs, que molts d'aquests cursos, màster fins i tot, que queden deserts per manca d'alumnes que no troben possibilitats de venir a instal·lar-se i seguir la formació. Mm-hmm.
1: Clar, si ens posem en la pell d'un jove que arriba aquí a Barcelona, no?, amb un pressupost limitat, clar, quines opcions reals té avui, no? Compartir pis, potser, com dèiem, és la més habitual. Potser també allunyar-se del centre, buscar una residència d'estudiants. No sé si a l'àrea metropolitana hi ha alguns municipis que poden ser avui una alternativa més interessant des del punt de vista del preu i del transport.
0: Sí, evidentment, residències d'estudiants n'hi han hagut i per tant, doncs és una alternativa. El que passa és que les residències tampoc ofereixen uns preus que siguin atractius com per realment que se'n creïn moltes de residències. Fora de lo que és el nucli de Barcelona, sí que és també, doncs, el mateix que buscant un habitatge residencial poden trobar ofertes, però llavors se'ns afegeix un problema, que és el transport. Com has dit, ja no és només el cost del transport, que s'afegeix a totes les despeses que puguin tenir, sinó la incertesa de que aquest transport, doncs,
1: que
0: pugui ser
1: bé.
0: Clar, que circuli amb la regularitat que ha de circular, que no tinguin, doncs, algun entrebanc que faci que això interrompi el cicle formatiu.
1: Clar, i l'oferta és tan ajustada a Montserrat que m'imagino que es donen moltes situacions en què hi ha molts candidats per a una mateixa habitació o un pis, no? Sí. Deu durar molt poc aquest pis, des d'aquest surt. Sí, sí, sí. Hi ha una competència entre els propis estudiants, no?
0: Sí, evidentment. Això fa, bueno, com tot, quan hi ha un producte que és escàs, i aquest n'és un, quan no tenim pues, habitatges, no tenim habitacions, es genera aquesta competitivitat entre els aspirants. Això ja està passant amb el lloguer residencial, que estan, hi ha llistes d'espera i que pràcticament no surten ni tan sols publicitats en els canals convencionals com eren els portals o les pròpies agències a nivell d'anuncis individualitzats o aparadors. No hi ha oferta disponible i llavors pues, genera aquesta competitivitat entre tots els possibles aspirants. Per això dic que n'hi ha molts que ja tenen reservada aquesta habitació o aquest habitatge per al curs següent. Per evitar trobar-se, acabar el juny, marxar i després haver de tornar al setembre i haver de començar altra vegada a buscar i llavors es fa molt més difícil.
1: Clar, jo no sé si els propietaris són una mica més exigents amb aquest perfil de client, pel fet de que siguin joves, estudiants, potser hi poden haver més problemes...
0: No, jo no, a veure, no et diria que fos aquesta un dels hàndicaps que tenen per trobar habitatge, perquè això no és nou. A dia d'avui això ja és normal, doncs que quan es reuneixen joves doncs, poden tenir problemes a lo millor de que fan festes i a l'escala doncs, protesten les comunitats i d'això, però jo no et diria que aquest sigui l'element que distorsioni el fet de que puguin trobar aquest allotjament de cap de les maneres. No és per aquí. Els propietaris realment el que volen és tenir un pis que estigui cuidat i que estigui ocupat i que li paguin el lloguer. Això és bàsicament el que busquen. L'altre, el perfil, pues com també a vegades pues hi ha gent que no vol mascotes o que no volen, no, en fi, aquesta priorització de perfil pues el marcaran alguns propietaris, però no és el que pugui fer o dificultir el que puguin trobar habitatge.
1: I el fet de que hi hagi tanta demanda i tan poca oferta pot afavorir que hi hagi situacions abusives?
0: Mira, situacions abusives és possible que n'hi hagin. Tots els requeriments que tenim avui en quant a control de les rentes i inspeccions i tot el que tu vulguis fa cada cop més difícil que això es doni. Però quan un mercat està regulat des d'aquesta tanta intervenció i a més hi ha tanta escassetat, doncs pot afavorir que en determinades circumstàncies es puguin produir abusos. Però jo no seria tampoc l'element que definiria la situació. Sempre hem d'anar a el que realment passa, que és que no tenim habitatges. No en tenim, no n'hi ha. I aquells habitatges que sembla que podrien estar en el mercat i no estan, es parla molt dels habitatges buits, dels habitatges turístics, es parla de determinades circumstàncies que podrien afavorir que hi hagi més habitatge, però és tan mínima la incidència que aquests habitatges tenen amb el conjunt de la demanda que això no soluciona el problema de fons. Seguim tenint manca d'habitatge. Mm-hmm. És un problema estructural.
1: Exacte. Molt bé, doncs és evident que trobar un lloc on viure s'ha convertit per a molts joves que volen estudiar a Barcelona o a qualsevol altra gran ciutat, gairebé en una assignatura més, a preus elevats, molta competència i requisits que no sempre són fàcils de complir. Montserrat Junyent, presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i del Col·legi d'API de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
2: ¿Estás escuchando?
3: COPE Tarragona.
2: 93.5 FM. los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
6: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
2: Suscríbete.
7: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
8: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
9: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
10: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
9: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
11: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
12: Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
13: Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
11: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
14: La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
15: Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant a pintura.
11: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
16: L'autonomia financera de la PAC.
17: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
18: ¿Qué tal se ha dado la vendimia esta noche?
19: Pues se ha dado muy bien, ¿no?
18: En la noticia de la semana vamos a hablar de arroz, vamos a viajar hasta Sueca en Valencia.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
4: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver.
5: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: Hem començat la setmana amb un temps pràcticament estiuenc, que hem tingut un dilluns assolellat arreu de Catalunya amb temperatures per sobre dels 35 graus i demà doncs, serà un dia molt semblant. Domini del sol, alguns núvols de tarda al Pirineu i una temperatura a l'alça. Es poden superar els 37 graus a l'interior. El canvi de temps arribarà dimecres amb el pas d'un front que farà baixar la temperatura i que ens portarà ruixats i tempestes, sobretot al nord i a l'est. I ens interessem també per la situació del trànsit. Volem saber si hi ha complicacions a aquesta hora. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha trams de retenció del Papiol a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que hi ha hagut a Barberà però que ja s'ha pogut retirar. A més, la mateixa AP7 hi ha lentitud amb aturades intermitents a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la AP7, hi ha retencions entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Ripollet-Montcada a Barcelona en sentit sud. A més, la mateixa C58 i a lentitud i aturades de Barberà a Sabadell en sentit nord, en sentit Terrassa, per un accident. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C31 hi ha qual Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda de dalt, la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i lentitud entre l'ús de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Fem ara una petita pausa per la publicitat i a la tornada parlarem de formació professional a Catalunya. Avui ha començat el curs i ho ha fet amb un rècord de matriculats. L'FP viu un dels seus millors moments i analitzarem doncs, com hem arribat fins aquí, quins són els reptes pendents i com aquesta opció s'està convertint en una eina per evitar l'abandonament escolar prematur.
2: La linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
21: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
0: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
19: A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma.
1: La formació professional continua guanyant pes i prestigi a Catalunya i no és poca cosa en un moment en què el sistema educatiu està més en qüestió que mai. Avui ha començat el curs AFP i ho fa amb un rècord de matriculacions per segon any consecutiu. S'han superat els 76.000 alumnes, 15.000 més que fa dos anys. La formació professional, que històricament ha estat molt estigmatitzada, era una espècie de calaix desastre on anaven a parar els alumnes que treien males notes o que no els agradava estudiar. Ara això afortunadament ha canviat, ha guanyat qualitat, l'oferta cada vegada és més variada i és una via real per accedir al mercat laboral. La consellera d'Educació, Esther Niubó, treu pit i diu que l'FP viu un dels millors moments a casa nostra.
22: Més de 86.000 alumnes cursaran formació professional i això vol dir que més de 5.000 assignacions que l'any passat, malgrat aquest increment de 3.000 sol·licituds més. És a dir, havent rebut 3.000 sol·licituds més, hem assignat 5.000 matrícules més. I per tant hem de dir-ho a l'IFOR, és incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya. I tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu.
1: Doncs l'FP viu el seu millor moment. Per arribar fins aquí s'ha agilitzat el procés de matrícula, s'ha incrementat l'oferta, s'ha apostat per l'excel·lència, però hi ha encara reptes pendents.
22: A partir d'aquí el salt ha de ser un salt qualitatiu de país. Aquí segurament tenim reptes que tenen a veure amb els espais i aquí segurament que el món local ens hi pot ajudar. Aquesta complicitat també amb el món de l'empresa. Tenim encara un repte, no?, a l'hora d'avançar en aquesta formació professional dual intensiva i per tant amb moltes més hores d'estada a l'empresa.
1: Rècord de matriculacions i, segons Educació, encara no s'ha tocat sostre. És veritat que cada vegada més joves opten per aquesta via després de l'ESO, després de la secundària, i la formació professional podem dir que s'està convertint en una eina que pot contribuir a evitar que els joves abandonin els estudis. L'Helena Sintes és cap de projectes i recerca d'equitat i experta en abandonament escolar prematur. Helena, com estàs? Bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
1: Doncs les dades confirmen que l'FP no para de créixer. No sé què és el que explica aquest boom. No sé si estem davant d'un canvi de percepció social de la formació professional o simplement davant d'una resposta a les necessitats del mercat laboral. Com expliquem aquest fenomen?
23: Molt bé, doncs jo crec que una combinació d'ambdues, no? És a dir, teníem una assignatura pendent a Catalunya amb el creixement de l'FP, érem un dels països on teníem una oferta i una participació en l'FP més baixa dels països occidentals, del nostre voltant, que té un dèficit històric que calia revertir. I jo diria que bàsicament hi ha hagut tres factors, no? Un és el de l'aposta política per l'increment de l'oferta i la diversificació de l'oferta. El segon ha estat un increment del prestigi de l'FP com una opció professionalitzadora i qualificadora molt bona i que, per tant, és capaç d'atraure cada vegada més joves. I, finalment, un factor important, que és l'ocupabilitat que té l'FP, que també les últimes dades ens indiquen que és positiva i que és una sortida formativa que dona moltes possibilitats després de participar al món del treball. Mm.
1: Clar, durant molts anys, Helena, l'FP ha estat considerada una opció, vaja, de segon nivell respecte del batxillerat i la universitat, però hem aconseguit trencar aquesta idea, no?, que la formació professional és l'opció dels alumnes que no van bé acadèmicament.
23: No l'hem acabat de trencar del tot. És cert que a poc a poc estem anant cap a una normalització de l'FP com una sortida realment vàlida. És cert que encara hi ha diferències respecte al tipus d'alumnat que va majoritàriament a batxillerat, que sol ser l'alumnat més acadèmic, que després va a la universitat, i el que va a l'FP, però tenim algun indicador de que això va canviant? Per exemple, els que opten per passar d'un cicle formatiu de grau mitjà a un superior i després del superior anar a la universitat, ens indica que estem anant cada vegada cap a un model més híbrid, en què els camins per arribar a la universitat, per exemple, ja no passen només pel batxillerat, sinó que són diversos. I això vol dir que s'està prestigiant també l'FP.
1: Jo ho deia fa un moment, que l'FP pot ser una eina, no?, contra l'abandonament escolar. Què té la formació professional que pot aconseguir, doncs, que un jove que està desconnectat de l'institut pugui recuperar la motivació per continuar estudiant?
23: Doncs molts elements. Un, el de la connexió en la part, si vols, més activa, diguéssim, de l'aprenentatge, no tan acadèmica, que pot fer que determinats perfils d'alumnes hi vegin allà una possibilitat de formar-se i de qualificar-se sense necessitat de fer una via tan acadèmica com és el batxillerat, i això amb alumnat que potser ha tingut una trajectòria més difícil, no?, en la secundària obligatòria, o que no li interessa, no?, aquesta part més acadèmica, allà hi pot trobar una via formativa molt, molt, molt adequada. Mm-hmm. I a més que pensem que nosaltres partíem, com deia abans, d'un dèficit de joves, especialment, que tinguessin una qualificació mitjana, intermèdia, que a Europa és i segueix sent encara molt més elevada. És a dir, el que no podem tenir és joves amb uns estudis bàsics i després joves amb estudis universitaris i que entremig no tinguem res, no? O que tinguem molt poc. I aquest era el problema que teníem principalment, que és que molts joves es quedaven amb l'ESO i per no voler fer un batxillerat, o perquè no hi havia prou places, o perquè tenien altres opcions i altres possibilitats, doncs es quedaven sense fer una formació postobligatòria com la que dona, per exemple, un cicle formatiu, un FP. Ara, per sort, això gradualment ho anem corregint i és una política bàsica per a la reducció de l'abandonament, perquè tindrem cada vegada més joves que almenys accedeixen a uns estudis de cicle formatiu, que ja és una condició bàsica per no ser considerat un abandonador prematur.
1: Mm-hmm. Clar, la part positiva és que és veritat que cada vegada més joves entren a l'FP, però també és veritat que una part també acaba abandonant els cicles, no? Potser estem posant el focus en aconseguir que els joves arribin a l'FP i no tant en aconseguir que acabin tot el procés.
23: A veure, diria que hi ha dues coses, una prèvia a entrar-hi i una durant-hi són. No? La prèvia és l'orientació. Encara tenim la necessitat de millorar una mica més l'orientació dels alumnes quan encara són a l'ESO, no a quart, sinó fins i tot abans, per acabar detectant bé quina és la formació que li és més adequada en funció dels seus interessos, les seves capacitats, l'oferta que té al voltant. Aquesta tria és fonamental, perquè si no es fa bé, un cop entren al primer curs, si veuen que no és allò el que realment voldrien fer, això pot derivar en que ho deixin i, per tant, abandonin els estudis, i passa molt sovint durant el primer trimestre, o bé després saltin a una altra formació, però això ja sempre és una mica més complicat, no? Per tant, l'orientació prèvia és bàsica, és preventiva, és fonamental per evitar que després passi això. I una altra és a dins, un cop ja estan fent el cicle formatiu, pot passar que en algun moment algú digui, doncs no ben bé, no? Encara que estigués molt ben informat, no és ben bé el que volia, o canvien les circumstàncies familiars o qualsevol cosa, és necessari que dins la pròpia FP hi hagi també un acompanyament, una orientació, per tal que allò no acabi derivant en ho deixo i ja està, no? Per tot poder trobar alternatives per seguir continuant. Per tant, orientació i acompanyament bàsics abans i després.
1: I les desigualtats socials o l'origen socioeconòmic, o fins i tot haver tingut una trajectòria escolar complicada, continuen pesant en l'èxit de l'alumne?
23: Sí, per descomptat. És a dir, el que sabem és que els alumnes que han tingut més dificultats educatives tant a la primària com a la secundària, i que potser això ha revertit en baixos resultats educatius, en repetició en algun cas, o amb discontinuïtats que han anat entrant i sortint del sistema, tenen més dificultats per després poder acabar-se graduant d'un FP o d'un batxillerat. Sabem que aquestes dificultats pesen, i pesen moltíssim. També hi pesen el fet de que l'alumnat que prové de famílies amb menor capacitat econòmica o cultural tenen una mica més de dificultat, perquè no compten amb aquest acompanyament diguéssim, extraordinari de les famílies que els alumnes, diguéssim, més benestants tenen, no? És un coixí que ja porten. Mm-hmm. Per tant, sí, segueix pesant i l'FP encara es veu, més que no pas en el batxillerat, per això, perquè l'expectativa de trajectòries dels que van a batxillerat és anar a la universitat, dels que van a cicle formatiu, en gran part és poder treballar qualificat, que això és importantíssim, i en alguns casos accedir a un cicle superior i després a la universitat. Vull insistir en el tema de treballar perquè un dels aspectes rellevants de les últimes dades que tenim respecte a l'FP és que la capacitat d'ocupabilitat és molt alta. Més de la meitat dels recent graduats en FP troben feina pocs mesos després d'haver-se graduat. I això és molt rellevant perquè tenir feina amb una qualificació vol dir poder accedir a unes millors posicions de treball, amb una mica millor sou, que no pas aquells que s'han quedat només en l'ESO. Tenir només l'ESO és una condemna a tenir moltes majors probabilitats d'estar en atur o accedir a feines en molt precàries. Per tant, és una bona inversió estudiar FP o batxillerat, pels que hi opten.
1: Molt bé, doncs està clar que l'augment de matriculacions a la formació professional és una bona notícia, però el repte no s'acaba, no? Quan un jove aconsegueix una plaça, s'ha d'aconseguir també que continuï, que es graduï i que després ho tingui relativament fàcil per accedir al mercat de treball. Elena Sintes, cap de projectes i recerca d'equitat, experta en abandonament escolar prematur. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
23: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: ¿Esto te interesa? Ahora, al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente, como lo oyes, con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.
6: ¿Quieres contarnos algo?
7: Escríbenos.
6: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
7: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.

0: Entre gener i juliol han arribat gairebé 12 milions de visitants internacionals a Catalunya. És la xifra més alta de tota la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística i suposa un augment de gairebé el 3% respecte de l'any passat. És la prova de que Catalunya continua rebent turistes a un ritme de rècord. Són turistes que s'hi estan més dies i que en general gasten més. Només al juliol s'han deixat a Catalunya més de 3.700 milions d'euros. Una altra cosa és si aquesta despesa augmenta la rendibilitat dels negocis que s'hi dediquen en un moment en què els costos han pujat moltíssim. Estem analitzant avui l'impacte d'aquest turisme a nivell econòmic, però també la seva capacitat per conviure amb el dia a dia de les nostres ciutats. Mar Puerto.
1: Catalunya és, de fet, la comunitat autònoma que ha rebut més turistes internacionals en els 7 primers mesos de l'any per davant de les Balears i les Canàries. Però aquest creixement està plantejant una sèrie de reptes: la pressió sobre determinats municipis, els preus, la necessitat de personal, la mobilitat, la seguretat o la capacitat de les destinacions per oferir una bona experiència sense que això acabi perjudicant els mateixos negocis que viuen del turisme. Ho hem analitzat a COPE Catalunya i Andorra amb Josep Maria Espinet, professor del Departament d'Empresa de la Universitat de Girona.
2: Que el turisme està creixent, això ho evidencien totes les dades. El tema està que també estan creixent moltes activitats empresarials i que el rendiment d'una activitat empresarial no només ve dels ingressos, sinó també ve dels costos. I, per tant, el que ens estem trobant és que hi ha molts negocis que diuen sí, evidentment tinc ingressos, però és que els costos se m'han incrementat molt i, per tant, quan faig el balanç no me surt tan rendible.
1: A més, el perfil del visitant està canviant. El turisme internacional creix de manera sostinguda, mentre que el turista procedent de la resta d'Espanya perd pes. I això és especialment evident a Barcelona, on el visitant estranger ja supera àmpliament el nacional.
2: Aquesta arribada està fent que els propis ciutadans vegin ostres, que les seves ciutats estan col·lapsades. El fenomen que ha aparegut els últims anys, que arrel, sobretot, de les vivendes d'ús turístic, s'ha desplaçat els habitatges que feien servir per viure-hi per utilitzar-los per habitatge d'ús turístic.
1: I d'aquí vindria el gran debat. No només ens hem de fixar en el volum de turisme que arriba i que, evidentment, ha de portar negocis, sinó que l'activitat turística ha de servir perquè el resident de Catalunya i les empreses del sector públic estiguin bé, no només econòmicament, sinó també rebent un turisme de qualitat.
0: Gràcies, Mar. Estem parlant del turisme i del seu impacte i ens volem centrar ara en una població tan turística com és el Lloret de Mar, i que a nivell de restauració doncs fa un balanç una mica desigual del que ha estat aquest estiu. Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar. Què tal? Bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda.
0: A veure, hi ha hagut molts turistes, no? Però a nivell de facturació sembla que no s'ha fet tanta caixa. El volum de turisme no s'ha traduït en més rendibilitat. No sé si teniu ja xifres tancades per comparar una mica amb l'any passat.
3: Tenim xifres tancades del que és temporada alta fins a 31 d'agost. El balanç és que hi ha hagut gent, però que ha costat més fer caixa i sobretot fer marge. Jo no parlaria d'una mala temporada, sinó el sector parlaria d'una temporada més difícil i més irregular. És a dir, la temporada prova, però quan entrem a mirar els números, doncs la valoració ja no és tan positiva.
0: Clar, l'explicació llavors és que aquests turistes gasten menys, és a dir, no sé si ha canviat el perfil de turista, demanen menys quan s'asseuen en una taula, opten per productes més econòmics, redueixen la despesa, en definitiva?
3: Són molts factors. Sí que hem detectat doncs, que hi ha un consumidor molt més sensible al preu, el client mira més la carta, compara més, controla més la despesa. Doncs abans poder, a 3 anys, doncs, una taula demanava entrants, principals, postres i copes, ara selecciona molt més el que consumeix. No necessàriament tenim menys clients, però sí que tenim menys despesa per client i factors que ho podem atribuir, doncs, per exemple, a França, no? Que és el nostre, un dels clients principals, doncs, està pràcticament en recessió. La pujada de carburants, el conflicte de la guerra d'Iran, amb el tema doncs, de l'estret d'Hormuz, tot això doncs, també ens està afectant i fa que, doncs, que el turista que ens visita doncs, sigui més cautelós per una despesa de client mig. El que està passant també és que el client destina molts més diners amb allotjament que amb restauració, cosa que això doncs, abans no passava. La gent ve menys temps, llavors destina molt més amb el que és allotjament.
0: Clar, aquesta prudència, com tu apuntes, té a veure amb la situació econòmica, evidentment. La gent vol viatjar, però al final ha de retallar d'on pot i la part més fàcil segurament és la restauració qui ho acaba pagant, no?
3: Exacte, ho acaba pagant la restauració. També la restauració té un repte, que són les grans cadenes d'alimentació, s'estan transformant. Les cadenes d'alimentació ja no només venen productes perquè tu et puguis preparar a casa, sinó estan habilitant zones específiques perquè la gent pugui menjar en el mateix establiment. La gent ja no està comprant menjar, està comprant temps. I menys despesa, no? I això fa doncs, que, per exemple, abans un turista pues, que dinava i sopava fora, pues, ara poder doncs, el dinar s'ho mira molt més i només trien sopar.
0: Clar, continua venint molt de turisme, la realitat és que gasten menys, però clar, al mateix temps els costos dels establiments han augmentat. Com es compensa tot això, Marc?
3: Els costos no paren d'augmentar. Això és una de les reclamacions que també molts agremiats amb l'enquesta que els hi passem a final de temporada doncs, ens ho transmeten, no? Una gran imposició fiscal, inflació amb els productes. Els productes no han parat de pujar des de la pandèmia, des del Covid. Els costos laborals també cada cop són més elevats i els marges s'estan reduint. Això fa que, d'alguna manera, la restauració s'estigui transformant. L'opció aquella econòmica del menú del dia doncs cada cop té menys marge. És a dir, fas una cosa amb cara i ulls i apostes per la qualitat, o realment estem parlant de marges molt reduïts. A més, també el consum d'alcohol doncs, està baixant any rere any i llavors també està canviant la manera de com el consumidor doncs, s'adreça a nosaltres.
0: I aquesta caiguda en la despesa dels turistes a nivell de restauració, creus que és un fet puntual o que estem a l'inici d'una tendència? Que això s'anirà repetint els propers estius també.
3: Això és una cosa que haurem d'anar analitzant i haurem d'anar veient. El que sí que està clar és que el consumidor doncs, cada cop té menys marge per poder consumir si tinguessin doncs, més ingressos o tinguessin la probabilitat de poder gastar més, jo crec que ho farien. El tema és que, clar, tothom vol fer unes vacances i tot s'ho mira molt més. S'haurà d'anar mirant, aviam què passa, perquè també tot això doncs, va en funció de les diferents nacionalitats que anem rebent, també del públic nacional. Però sí que és una tendència doncs, que no ens hi havíem trobat probablement fins ara, no? Després del Covid hi va haver un boom i ara doncs, no parlem de menys viatgers, però sí que parlem doncs, de menys consum i això doncs, farà que ens hàgim d'adaptar.
0: Uh-huh. I què és el que podria fer Lloret en aquest cas, Marc, perquè el turista no només hi vingui, sinó que també gasti més, que vulgui tornar? No sé quin és el perfil o el tipus de turista que necessita Lloret i com aconseguir que vingui també més enllà de l'estiu?
3: Bé, Lloret ja fa anys que treballa per la desestacionalització i de fet som una de les destinacions que tenim la temporada més llarga, afortunadament. Aquí la majoria de negocis obren la persiana a final de març, principi d'abril, i no la tanquen ben bé fins a final d'octubre. Sí que som una destinació doncs, de turisme de masses, però jo crec que la restauració ja fa temps que està canviant, que està fent bé la feina i també el sector hoteler, doncs, cada cop ens trobem amb hotels més renovats que fa doncs, que també canvia una mica el perfil. Com a destinació, doncs, bueno, jo crec que Lloret ha de funcionar a nivell global. Hem de continuar treballant per aconseguir Lloret doncs, que el visitant no només vingui, sinó que es quedi, que passegi, que consumeixi. El client de proximitat també és molt important. L'aparcament també és important. Seguretat doncs, també és important. El que volem és no només ser una ciutat dormitori, sinó doncs, aconseguir doncs, que sigui una ciutat on la gent hi faci vida i que tots anem cap al mateix camí, no? Que un turista doncs, es trobi una oferta forta.
0: Molt bé, doncs més turistes, però que gasten menys. És el que ha passat aquest estiu a Lloret, però que es pot extrapolar a altres poblacions també turístiques. La situació econòmica és evident que al final ho condiciona tot, i el que cal és treballar perquè més enllà de l'estiu l'activitat no s'aturi i els turistes hi continuïn venint. Marc Linares, president del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bona tarda.
4: La linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
7: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551. O2, respira.
10: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
11: Ocasión Plus. Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Ocasión Plus. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
12: Pues ya se acaba el verano.
13: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
12: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
13: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
12: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
14: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
15: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: La linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Estàs escoltant
5: COPE Tarragona
4: 93.5 FM.

0: 10 minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. El Juan, un jove de 18 anys, va morir l'estiu de l'any passat a Tàrrega, víctima d'una agressió. Un altre noi, que en aquell moment tenia 17 anys, li va clavar almenys dues ganivetades provocant-li la mort. Avui hem conegut la sentència d'aquest cas. Aquest jove, que era menor, però que ja és major d'edat, ha estat condemnat a 6 anys d'internament i a 2 de llibertat vigilada. En els propers dies ingressarà en un centre educatiu de justícia juvenil de Lleida. Fa un parell de setmanes vam parlar en aquest programa amb la seva mare, la Sílvia Guerrero, que demanava una reforma de l'actual llei del menor perquè les penes siguin realment justes. I ho demanava no només pel seu fill, sinó també pel que ha passat recentment a Manresa. Hi ha 4 menors detinguts per la mort d'un veí de 45 anys molt conegut a la ciutat. Avui hem tornat a parlar amb la Sílvia Guerrero. Sílvia Fernández, què t'ha dit?
1: Bona tarda, doncs m'ha dit que està molt i molt indignada i titlla aquesta sentència de vergonyosa perquè no dona crèdit que un delicte tan greu sigui penat d'aquesta manera. Ens ha atès fa uns minuts, com deies, i això és el que ens explicava.
2: Les condenes a través de la llei del menor eren insuficients, per aquest motiu estem lluitant d'aquesta manera per aconseguir la milloria en les condenes de delictes greus i molt greus, però no m'esperava haver de fer un tracte per poder arribar a condemnar a l'assassí del meu fill a 6 anys íntegres per no aconseguir un paper que digués 8 anys, però una realitat de 4.
1: L'assassí tenia 17 anys quan va cometre el delicte, però ara ja és major d'edat. De fet, ha estat en llibertat vigilada a l'espera de la resolució durant aquests mesos d'estiu. I Guerrero assegura que no entén per què no passarà per la presó si acabarà la condemna amb 24 anys.
2: L'assassí ha complert 18 anys durant els mesos d'estiu que ha passat en llibertat vigilada. No ens podem oblidar que aquest nano va ser alliberat al maig a l'espera de judici i ha passat tot l'estiu en llibertat. Actualment ja té 18 anys, però se'n sortirà amb 24 d'un centre de

0: la llei, com deies, i una altra per demanar més seguretat a Catalunya. Però quins són els principals moviments que creu que s'han de fer en aquesta llei?
1: Jo personalment els veig del partit del PP i el PSOE quan van fer la reunió, que canviaven les lleis i posaven una proposta o serien un fart de sentir el meu nom sense aconseguir-ho. Tenen 9 mesos de prèvia a l'espera d'un judici quan la de l'adult és de 2 anys. Tenen condenes risòries i clar, si els tractes amb tanta cura, és lògic que contínuament com veiem com hi ha més casos, els hi surt molt, molt barato això de matar 5 anys, 6 anys. És absurd.
0: Doncs ja ho diu la Sílvia amb molta contundència, que els delictes greus comesos per menors, per desgràcia, estan a l'ordre del dia. De fet, ella ja s'ha posat en contacte amb la família del noi de 26 anys de Balaguer que va ser assassinat per un de 17 anys.
2: Sí, recentment s'han produït aquests casos similars a Balaguer, com tu deies, però també a Manresa, amb l'assassinat d'un veí de la ciutat i 4 menors presumptament implicats. Com avança aquest cas, Sílvia?
0: Sí, doncs aquest debat sobre la seguretat, com deies, també és molt present a Manresa després de l'assassinat de Carles Vilajosana, un veí molt estimat a la ciutat de 45 anys que va ser assassinat per aquests 4 menors, i el jutge va decretar internament en règim tancat els 2 primers detinguts i els altres 2 estan en llibertat vigilada amb tractament terapèutic. La causa està oberta per homicidi i la investigació continua oberta per determinar el grau de participació de cadascun d'aquests implicats, i l'Enric Pintado és un dels membres de la plataforma Manresa Diu Pro.
3: Els amics que tenen fills petits, doncs quan surten de festa, ara que acabem de passar la festa major, doncs estan preocupats, els botiguers, la gent que va pel carrer, les persones grans que segons quina hora han d'anar a passejar el gos han de mirar per quin carrer passen, moltes coses. Cada dia robatoris, que hi ha moltes coses que són inevitables, el que sí que és veritat és que tot plegat es pot millorar molt.
0: Pintado ho deixa clar, reclamant un pla amb mesures concretes, més presència policial i una resposta contra la multireincidència a la ciutat de Manresa.
3: Més que aquest pla sigui una cosa realment efectiva, no sigui una taula que t'assentis a parlar, a passar la tarda i a parlar d'estadístiques. Això a nosaltres no ens val. Nosaltres volem uns objectius i uns resultats, i llavors que algú ens els expliqui.
0: En definitiva, Iolanda, 2 casos diferents però que comparteixen una mateixa reivindicació. Més seguretats i canvis en una normativa que, segons les famílies afectades, no dona una resposta prou contundent davant d'aquests delictes més greus.
2: Molt bé, gràcies, Sílvia. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Fins demà.
0: Adéu.
2: I tota la informació esportiva ens l'acosta avui el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Iolanda, companys.
2: Vinga, primer titular, l'Espanyol per la segona victòria consecutiva a domicili.
4: Sí, s'acaba avui la jornada número 5 de primera divisió amb el Villarreal Betis, però demà comença la 6ª i a les 7 de la tarda l'Espanyol visita el camp del Rayo Vallecano després de la victòria 0-2 a Camp d'Osasuna, amb un futbolista en ratxa, Roberto. 5 gols adornen ja la seva trajectòria en blanc i blau en aquesta lliga, i sobre ell ha hagut de parlar a la roda de premsa i en aquests termes el míster Manolo González.
5: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. No és normal que un jugador, un davanter de primera divisió, marqui a tots els partits i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. Pam a pam, Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
4: Un partit que, recordem, es disputarà encara a Butarque. El camp del Leganés continua sense poder jugar el Rayo al seu estadi a Vallecas. La llista de convocats enregistra una baixa, la de Jofre Carreras, en aquest cas per un problema al pubis.
2: Lamine Yamal i el debat sobre la pilota d'or. Què passa aquí, José Luis?
4: Doncs que cadascú doncs, fa evidentment campanya a favor del seu futbolista. Els madridistes a favor d'Mbappé, els del Paris Saint-Germain a favor de Fabián i els barcelonistes a favor de Lamine Yamal, comptant-hi amb el mateix. Lamine Yamal, després d'aquestes paraules, a Movistar Plus, al programa Universo Valdano.
6: Sinceramente que... Que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo y...
7: Así de claro lo tienes, ¿no?
6: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
4: Un Lamine Yamal que veu d'aquesta manera la precocitat amb la qual els joves futbolistes doncs, van assolir fites que els fan ser candidats.

0: está pilotador.
1: Han habido grandes estrellas en el fútbol, jugadores históricos como Leo, como Cristiano, como Diego, que yo no lo he podido ver, pero yo creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que sí, que había ganado mucho, pero recientemente no. Entonces la gente, yo creo que tiene su pensamiento que porque haya ganado, a lo mejor en algún momento me relajo, y yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol.
0: Dos apunts més en Blaugrana. La plataforma Som un Clam aixecarà 10 preguntes a l'assemblea després d'analitzar els comptes de l'entitat. Creu aquesta plataforma que el Barça és ara mateix el club més endeutat d'Europa, mentre que en futbol femení tenim horari del clàssic de la Lliga F, 4 d'octubre, 5 de la tarda, Barça-Real Madrid, en aquest cas, al Camp Nou.
2: I el Girona perd Brian Hill?
0: Sí, té una lesió als isquios de la cama dreta, confirmada aquest matí per un comunicat de l'entitat gironina. El comunicat del Girona no especifica un temps de baixa per l'extrem de l'equip de Quique Álvarez, però si fa no fa, Brian Hill estarà un mes de baixa, un mes sense lluir la samarreta del Girona.
2: Uh-huh. I en bàsquet, José Luis, la lesió de Brizuela no és tan preocupant com semblava, no?
0: Efectivament, després de la final de la Lliga Catalana se li han practicat proves i només pateix una forta contusió a la cama dreta. Després del partit contra l'Ilerna Lleida, les proves mèdiques realitzades han descartat lesions òssies i articulars. Un Barça que s'adjudicava el primer títol de la temporada a la Lliga Catalana, aquest és Joel Parra.
3: Molt contents per aquest títol. Al final, més que el títol, és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit. Així que et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
0: L'equip d'Alexander Sekulic, que ja encara la disputa del proper títol, la Supercopa ACB, recordem, amb l'Olímpic de Badalona com a escenari.
2: Molt bé, doncs més actualitat esportiva d'aquí a mitja horeta a la cadena COPE. Gràcies, José Luis.
0: Fins demà.
2: Que vagi molt bé. Fins demà. I nosaltres ho deixem aquí, ens acostem pràcticament a les 8, però ja sabeu, com sempre, que la informació continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Bona tarda.